0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen a les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personal realitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb comissions obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància, el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal, i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, de cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
1: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
3: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
1: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat, els temes salarials, no formaran part de la reunió.
4: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
1: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
5: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Giménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Les associacions de famílies dels alumnes del Garraf denuncien una calor extrema a les aules. Les entitats vinculades a les escoles i instituts públics reclamen un pla de xoc immediat perquè a final i principi de curs arriba sovint fins als 30 graus a l'interior dels edificis. Sarai Jiménez, representant de Cubelles a la coordinadora d'AFA i membre de l'AFA de l'Escola Vora del Mar, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que superar els 27 graus és un problema en uns quants sentits.
6: Estem parlant d'aules que estan superant gairebé els 30 graus de temperatura. Això és impensable per ningú, perquè és veritat que nosaltres no aniríem a estudiar a la biblioteca a ple juny esperant estar a 30 graus, vull dir, no se'ns passaria pel cap, o tampoc anar al metge i estar a 30 graus, o fins i tot estar treballant a l'Ajuntament, no?, amb aquestes temperatures. Per tant, estem parlant que les escoles són equipaments públics en els quals, a més, hi ha canalla i, per tant, doncs, les condicions han de ser les mínimes exigides per llei i la llei ens diu que estar per sobre els 27 graus no és legal. Per tant, és un tema de salut, és un tema també de rendiment perquè ens afecta a nivell acadèmic i també és un problema de riscos laborals.
1: El col·lectiu ha recordat que l'any 2023 es va aprovar un pla per actuar i que no s'ha desplegat. Així ho ha explicat Sarai Jiménez, de l'Escola Vora del Mar.
6: S'havien arribat a posar algunes mesures, però no són mesures definitives ni són les mesures que realment necessitem. El 2023 el departament va engegar un pla d'acció on es determinava, doncs, es feia constància, es feia palès de la problemàtica. Es va arribar a reconèixer, es va fer aquest document on es plantejaven diferents mesures, però aquestes mesures no s'han desplegat. Estem parlant que ja fa 3 anys d'aquest pla i les mesures que s'han dut a terme són això, 4 ventiladors que no han arribat tampoc a tots els centres, no totes les aules en tenen, i les mesures que realment necessitem, com climatitzar, com posar ombra, totes aquestes mesures reals no estan arribant.
1: Les AFA s'han anat organitzant pel seu compte fins ara per aconseguir millores en els seus centres, però tal com ha explicat Sarai Jiménez, ara consideren que és el torn a les administracions de fer-se responsables d'aquest problema de les altes temperatures.
6: Ens hem tret fins ara les castanyes del foc, parlant malament, les famílies i els centres com hem pogut. Nosaltres mateixos aquí a Cubelles fa 2 cursos vam pagar les famílies uns tendalls al pati per tal de poder pal·liar una miqueta la situació de manera urgent, però no és la via. Creiem que no és la solució definitiva i creiem, per tant, que les administracions han d'actuar i en conseqüència i s'han de determinar quins són els responsables i posar calendari a aquestes actuacions que són d'emergència.
1: Davant d'aquesta situació, les AFA de tot el Garraf han publicat un manifest on exigeixen als serveis territorials d'educació accions d'emergència durant el curs vigent, com ara ventiladors i equips de refrigeració portàtils a les aules que estiguin més afectades, també que s'instal·lin làmines de control solar a les finestres on hi toqui més el sol, i també la instal·lació urgent d'ombres provisionals als patis. A més, reclamen un pla estructural amb un calendari i amb un pressupost, amb vista vista a un o dos anys perquè es faci una millora de l'aïllament dels edificis, també es creïn ombres permanents i es renaturalitzin els patis i també que hi hagi una climatització de les aules amb més exposició tèrmica. A més, reclamen altres mesures vinculades als riscos laborals. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
7: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de, doncs, de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
1: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
8: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després, doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació, qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
1: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes, es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
9: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderosas Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones, que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
10: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar Queralt del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica o Dolores Ibarrubi o Pilar Primo de Rivera. Per tant, a la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
9: El dilluns 25 de maig a 6:15 de la tarda i fins a les 7 tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8.5 de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Sayle, d'Elias Gulias Hill, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
10: I és l'autor és d'Elias Gulias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per La carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Sayle ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
9: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades del territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des de aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
1: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, previst a una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
11: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta... Tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
1: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
11: Realment l'obra és molt... És que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de, i a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpunt.
1: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar al setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
11: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
1: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
11: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de... bueno, d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
1: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
11: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
1: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses. El projecte de càmping de Mas Guineu s'ha tornat a encallar a la Comissió d'Urbanisme. Des de la Generalitat demanen actualitzar els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua i garantir que es mantenen les hectàrees de vinya afectades en una altra zona del municipi. La tramitació d'aquest projecte, impulsat per l'empresa Vilanova Park, va arrencar fa ja gairebé 10 anys, la tardor del 2016. L'última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació del projecte de càmping de Mas Guineu, aquí a Cubelles. Ara, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la comissió està reclamant actualitzar els informes de l'ACA i demana també més concreció en la conservació de les vinyes que hi ha a la zona, que era una de les condicions que es van incloure a la declaració ambiental favorable que es va publicar a l'estiu del 2025. El projecte de càmping de l'empresa Vilanova Park va engegar els tràmits administratius la tardor del 2016 i es va topar pocs mesos després amb una moratòria de la Generalitat per redactar un pla de càmpings de Catalunya. Un cop superat aquest primer escull, es va revisar el projecte de Mas Guineu i Territori aleshores va fer rebaixar el nombre d'unitats d'acampada fins a unes 800 en total, quan en el projecte inicial es preveien unes 950 unitats d'acampada entre bungalows i caravanes. Segons l'últim pla especial urbanístic, aprovat pel ple municipal el novembre passat, en la primera etapa de la instal·lació del càmping es crearien aproximadament la meitat de les parcel·les, unes 400, a banda de les pistes esportives, la piscina i les zones comunitàries. En una segona fase s'ampliaria el nombre de parcel·les i en la tercera etapa s'afegirien unes desenes de parcel·les més i es recuperaria la masia de Mas Guineu com a establiment hoteler independent del càmping. En la mateixa sessió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès d'aquest mes d'abril passat, en canvi, sí que s'ha aprovat la implantació d'un càmping a Cunit amb una llacuna d'onades artificials per la pràctica del surf, i és un càmping que queda a poc més d'un quilòmetre en línia recta des de Mas Guineu. En aquest cas, l'aprovació ha tirat endavant amb la suspensió de l'executivitat pendent de la garantia dels promotors. Els pressupostos participatius continuen ara en la fase de valoració tècnica. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes recollides que ara s'estan revisant per mirar que estiguin complint les bases i també per concretar-ne la inversió necessària. Així s'ha expressat Arturo Carrillo en declaracions a Ràdio Cubelles.
12: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual, doncs, hi podria haver propostes que quedin descartades per no complir amb les bases i que, per tant, no podran entrar finalment en la fase de votació.
12: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
1: Arturo Carrillo, regidor de Participació, també recordar que en el pressupost del 2026 s'han previst les inversions pels projectes guanyadors que queden pendents encara de convocatòries anteriors.
12: Sí, en inversió s'ha posat uns projectes que estaven pendents de pressupostos participatius, així em vaig comprometre, i així ho hem fet en aquest pressupost. Ara dependrà de que el departament corresponent pues, tiri endavant aquestes propostes, no? En aquest cas, sabem que pressupostos participatius nosaltres fem la feina de fer la votació, etc. i després, una vegada ja han sortit els projectes guanyadors, el que es fa és, pues, aquesta partida pressupostària en divideix en projectes, no? I s'imputen, pues, en les regidories que han de tirar endavant aquests projectes.
1: La convocatòria actual, recordem que suma 300.000 euros, que es podran decidir entre finals i principis de juny, quan s'obrin les votacions entre totes les propostes que hagin passat la fase de validació.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
15: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
16: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
1: GPX. I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb comissions obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, de cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
1: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
3: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria, de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
1: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat, els temes salarials, no formaran part de la reunió.
4: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
1: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
5: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Les associacions de famílies dels alumnes del Garraf denuncien una calor extrema a les aules. Les entitats vinculades a les escoles i instituts públics reclamen un pla de xoc immediat perquè a final i principi de curs arriba sovint fins als 30 graus a l'interior dels edificis. Sarai Jiménez, representant de Cubelles a la coordinadora d'AFA i membre de l'AFA de l'Escola Vora del Mar, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que superar els 27 graus és un problema en uns quants sentits.
6: Estem parlant d'aules que estan superant gairebé els 30 graus de temperatura. Això és impensable per ningú, perquè és veritat que nosaltres no aniríem a estudiar a la biblioteca a ple juny esperant estar a 30 graus, vull dir, no se'ns passaria pel cap, o tampoc anar al metge i estar a 30 graus, o fins i tot estar treballant a l'Ajuntament, no?, amb aquestes temperatures. Per tant, estem parlant que les escoles són equipaments públics en els quals, a més, hi ha canalla i, per tant, doncs, les condicions han de ser les mínimes exigides per llei i la llei ens diu que estar per sobre els 27 graus no és legal. Per tant, és un tema de salut, és un tema també de rendiment perquè ens afecta a nivell acadèmic i també és un problema de riscos laborals.
1: El col·lectiu ha recordat que l'any 2023 es va aprovar un pla per actuar i que no s'ha desplegat. Així ho ha explicat Sarai Jiménez, de l'Escola Vora del Mar.
6: S'havien arribat a posar algunes mesures, però no són mesures definitives ni són les mesures que realment necessitem. El 2023 el departament va engegar un pla d'acció on es determinava, doncs, es feia constància, es feia palès de la problemàtica. Es va arribar a reconèixer, es va fer aquest document on es plantejaven diferents mesures, però aquestes mesures no s'han desplegat. Estem parlant que ja fa 3 anys d'aquest pla i les mesures que s'han dut a terme són això, 4 ventiladors que no han arribat tampoc a tots els centres, no totes les aules en tenen, i les mesures que realment necessitem, com climatitzar, com posar ombra, totes aquestes mesures reals no estan arribant.
1: Les AFA s'han anat organitzant pel seu compte fins ara per aconseguir millores en els seus centres, però tal com ha explicat Sarai Jiménez, ara consideren que és el torn de les administracions de fer-se responsables d'aquest problema de les altes temperatures.
6: Ens hem tret fins ara les castanyes del foc, parlant malament, les famílies i els centres com hem pogut. Nosaltres mateixos aquí a Cubelles fa 2 cursos vam pagar les famílies uns tendalls al pati per tal de poder pal·liar una miqueta la situació de manera urgent, però no és la via. Creiem que no és la solució definitiva i creiem, per tant, que les administracions han d'actuar i en conseqüència i s'han de determinar quins són els responsables i posar calendari a aquestes actuacions que són d'emergència.
1: Davant d'aquesta situació, les AFA de tot el Garraf han publicat un manifest on exigeixen als serveis territorials d'educació accions d'emergència durant el curs vigent, com ara ventiladors i equips de refrigeració portàtils a les aules que estiguin més afectades, també que s'instal·lin làmines de control solar a les finestres on hi toqui més el sol i també la instal·lació urgent d'ombres provisionals als patis. A més, reclamen un pla estructural amb un calendari i amb un pressupost amb vista a 1 o 2 anys perquè es faci una millora de l'aïllament dels edificis, també es creïn ombres permanents i es renaturalitzin els patis i també que hi hagi una climatització de les aules amb més exposició tèrmica. A més, reclamen altres mesures vinculades als riscos laborals. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
7: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, que vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de, doncs, de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
1: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
8: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació, qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
1: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
9: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderosas Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones, que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
10: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica o Dolores Ibárruri o Pilar Primo de Rivera. Per tant, a la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
9: El dilluns 25 de maig a 6:45 de la tarda i fins a les 7 tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8 i mig de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Saile, d'Elias Gulias Hill, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
10: I és l'autor és Elias Golias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per la carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure. Però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre. Sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
9: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades al territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des d'aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
1: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
11: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta... Tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
1: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
11: Realment l'obra és molt... És que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de... I a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
1: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tota una feina molt lenta.
11: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
1: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
11: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
1: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
11: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos. Ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè, bueno, m'agradaria, doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
1: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses. El projecte de càmping de Mas Guineu s'ha tornat a encallar a la Comissió d'Urbanisme. Des de la Generalitat demanen actualitzar els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua i garantir que es mantenen les hectàrees de vinya afectades en una altra zona del municipi. La tramitació d'aquest projecte, impulsat per l'empresa Vilanova Park, va arrencar fa ja gairebé 10 anys, la tardor del 2016. L'última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació del projecte de càmping de Mas Guineu, aquí a Cubelles. Ara, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la comissió està reclamant actualitzar els informes de l'ACA i demana també més concreció en la conservació de les vinyes que hi ha a la zona, que era una de les condicions que es van incloure a la declaració ambiental favorable que es va publicar a l'estiu del 2025. El projecte de càmping de l'empresa Vilanova Park va engegar els tràmits administratius la tardor del 2016 i es va topar pocs mesos després amb una moratòria de la Generalitat per redactar un pla de càmpings de Catalunya. Un cop superat aquest primer escull, es va revisar el projecte de Mas Guineu i Territori aleshores va fer rebaixar el nombre d'unitats d'acampada fins a unes 800 en total, quan en el projecte inicial es preveien unes 950 unitats d'acampada entre bungalows i caravanes. Segons l'últim pla especial urbanístic, aprovat pel ple municipal el novembre passat, en la primera etapa de la instal·lació del càmping es crearien aproximadament la meitat de les parcel·les, unes 400, a banda de les pistes esportives, la piscina i les zones comunitàries. En una segona fase s'ampliaria el nombre de parcel·les i en la tercera etapa s'afegirien unes desenes de parcel·les més i es recuperaria la masia de Mas Guineu com a establiment hoteler independent del càmping. En la mateixa sessió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès d'aquest mes d'abril passat, en canvi, sí que s'ha aprovat la implantació d'un càmping a Cunit amb una llacuna d'onades artificials per la pràctica del surf, i és un càmping que queda a poc més d'un quilòmetre en línia recta des de Mas Guineu. En aquest cas, l'aprovació ha tirat endavant amb la suspensió de l'executivitat pendent de la garantia dels promotors. Els pressupostos participatius continuen ara en la fase de valoració tècnica. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes recollides que ara s'estan revisant per mirar que estiguin complint les bases i també per concretar-ne la inversió necessària. Així s'ha expressat Arturo Carrillo en declaracions a Ràdio Cubelles.
12: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual, doncs, hi podria haver propostes que quedin descartades per no complir amb les bases i que, per tant, no podran entrar finalment en la fase de votació.
12: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
1: Arturo Carrillo, regidor de Participació, també recordà que en el pressupost del 2026 s'han previst les inversions pels projectes guanyadors que queden pendents encara de convocatòries anteriors.
12: Sí, en inversió s'ha posat uns projectes que estaven pendents de pressupostos participatius, així em vaig comprometre i així ho hem fet en aquest pressupost. Ara dependrà de que el departament corresponent pues, tiri endavant aquestes propostes, no? En aquest cas, sabem que pressupostos de participatius nosaltres fem la feina de fer la votació, etc. i després una vegada ja han sortit els projectes guanyadors, el que es fa és pues, aquesta partida pressupostària es divideix en projectes, no? I s'imputen pues, en les regidories que han de tirar endavant aquests projectes.
1: La convocatòria actual, recordem que suma 300.000 euros, que es podran decidir entre finals i principis de juny, quan s'obrin les votacions entre totes les propostes que hagin passat la fase de validació.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Bon dia, som el programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
15: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
17: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Doncs ja tenim a punt la tertúlia en directe dels dilluns. Comencem doncs l'edició doncs aquest dilluns 16 de maig del 2026 i avui, com sempre, comencem fent presentacions doncs d'aquesta tertúlia. Comencem amb les presentacions. Cinto Bel, benvingut.
1: Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Cubelles.
0: També tenim la Carme Mingorance, benvinguda.
2: Bon dia a tothom i Cubelles també, clar.
0: El Marcial García, benvingut.
3: Molt bon dia, gràcies.
0: La Lola Lorente, benvinguda.
4: Hola, què tal?
0: I avui és dilluns 18 de maig, no porto les ulleres, és el que té,
4: vale,
0: quan
4: vale.
0: Ja avança l'edat, doncs la pantalla en queda una mica lluny.
4: I que estamos de lunes.
0: Hem confós el 6 amb el 8, però clar, són coses que passen.
3: Problema, cap problema.
0: Dia me les poso. Vinga, doncs comencem amb aquesta tertúlia i comencem doncs amb el primer dels temes. Hem afegit alguns temes més d'actualitat d'última hora i bé, en tot cas, dir-vos que tot just el 21 de maig l'equip de la síndica de Greuges ens visita a Cubelles i aquelles persones doncs, que bé, vulguin ser ateses presencialment o telemàticament doncs, es poden adreçar al síndic i poden doncs, fer consultes, exposar queixes en relació amb vulneracions dels seus drets per part d'administracions públiques, empreses que presten serveis com pot ser l'aigua, la llum, el gas, i aquesta presència de l'equip de la síndica s'emmarca en el conveni signat amb l'Ajuntament amb la finalitat de potenciar la defensa dels drets de les persones al municipi. Per tant, les visites presencials s'atendran a l'OPIC de l'Ajuntament i les persones que hi estiguin interessades podran concertar prèviament aquesta entrevista, aquesta cita a Cubelles, primerament doncs, bé, demanant una hora, cita prèvia@síndic.cat, bé, també ho poden fer a través de telèfon 900 124 124. Per tant, recordem-ho, el proper 21 de maig l'equip de la síndica de Greuges visita Cubelles i és interessant doncs, conèixer doncs, la síndica perquè clar, els ciutadans puguin exposar, com dèiem, aquestes consultes o aquestes queixes. No sé si vosaltres coneixíeu aquest òrgan del síndic de Greuges, però en tot cas ho anunciem perquè com que sempre ens estem queixant aquí a la tertúlia, doncs està bé que vosaltres mateixos o la gent que ens escolta conegui, no?, què és la síndica.
2: Bueno, jo he tingut notícies fa poc, perquè com que anem fent instàncies per un tema de la comunitat i pròpies, com que no en contesten, hi ha un buit administratiu i encara que passin 4 mesos tampoc en contesten, pues una de les noies de l'OPIC, la veritat, em va dir, mira, hi ha aquesta aplicació que pots trucar i pots demanar, em sembla superbé, perquè clar, ja et trobes com una mica, jo parlo des del meu punt de vista, és que em sentes com que no és ningú, no? Que no, ningú contesta, ningú, sempre hi ha un malalt, una baixa, no està, està de vacances, vull dir, i el silenci per contestació.
4: Però este servicio es como un plan B si no recibe sí. Respuesta de l'Ajuntament.
2: Exacte.
4: Como más fuerte para...
2: Sí.
3: Clar, és el estament superior, no? El síndic de Greuges, no?
2: Uh-huh.
3: I jo crec que està molt bé que vingui a Cubelles, no? Perquè és apropar les institucions al poble, no? A la gent, als ciutadans. I això jo crec que sempre està molt bé. Com tu deies antes, no? Hi ha tanta paperassa per fer les coses que unes vegades contesten, unes altres no, que això jo crec que és interessant. I crec recordar que l'última tertúlia vam parlar que el síndic de Greuges estava precisament sol·licitant que se millorasse l'accessibilitat a les platges,
1: sí.
3: Doncs, lo qual jo crec que serà un punt també per a tratar amb ella en aquesta ocasió.
5: Jo el que vull fer referència d'aquesta notícia és que vull entendre que el comunicat que tu has fet, Àngels, és de que és una atenció individual. Llavors també tindríem que saber el temps que durarà això, perquè és clar, si hem d'atendre individualment,
2: clar,
5: en un dia ho podem atendre totes les persones que ho necessitin.
4: Això era
5: no?
4: Com cita prèvia.
2: Uh-huh. Sí, clar,
5: però és clar, si hi ha 10 persones,
2: claro,
5: si són 10 cites prèvies en un dia, potser no dona, perquè cada una les explicarà i es posarà el seu
4: que
5: problema.
4: Que no serà com ir al mèdic, són 5 minuts i a correr.
5: Exacte. Vull dir,
0: a vegades és individual i a vegades és col·lectiu. També a vegades s'han recollit signatures a Cubelles
5: sí,
0: i en bloc s'ha doncs, presentat el síndic de Greuges qualsevol queixa.
5: Sí, pot ser, clar.
0: També.
2: Jo he de dir que com que me vas trobar en això, vas trucar,
5: sí.
2: Em van atendre superbé, a més, me van dir que podia anar personalment inclús, que estan per la zona del Born, per Arc de Triunfo, més o menys, per allà, i que, de totes maneres, que inclús feien videoconferències. Vull dir que hi ha manera...
6: Dan facilidades.
2: Que sí que és veritat que jo volia anar personalment perquè t'expresses millor i sembla que t'entenguin millor, no? Però que la gent que pugui fer-lo telemàticament també hi ha cita per fer-lo per web.
5: Tot això és facilitar-ho, la gestió.
0: Hi poden haver tot tipus de queixes, eh? No només, doncs, dèieu, el cas de l'accessibilitat a les platges seria un tema, no?, municipal, però també hi hauria, doncs, no sé, el tema de contractes de llum, de gas, d'aigua, no? Al final pots fer consultes o fer una queixa formal també a través del síndic. I una mica t'ajuden, no?, formalitzar, doncs, encaminar-ho, no? La finalitat és la defensa, no?, dels drets de les persones aquí a Cubelles. En aquest cas estem parlant del síndic quan ve a Cubelles, doncs parlem de la ciutadania de Cubelles.
3: Clar, no? Sí.
4: Estava pensando, entonces, aquello que dicen que cuando hay un silencio administrativo es porque tienes la razón o te dan la razón, no, ¿esto será cierto?
5: Te dan la razón, no sempre, por silencio administrativo. O sigui, si no et contesten, vol dir que ja et donen la raó. Vale.
4: Però no sempre.
5: Però bé, si no és sempre la raó, llavors et contesten. Si no tens la raó, et contesten.
4: Sí, per això hi ha un límit de plazo.
3: Sí, hi ha casos que el silenci administratiu és contrari al demanant, eh?
5: Sí, segur.
3: Depèn el cas.
5: Depèn la situació.
3: Sí, la situació, exactament.
0: Bé, en tot cas, volíem anunciar més que res el dia, no? I bé, en tot cas, la gent que conegui aquest servei i que poden adreçar aquí també, doncs, aquestes consultes o aquestes queixes, no? Perquè clar, a vegades també exposem moltes coses aquí a la tertúlia, clar, doncs sí, és un canal més.
3: No, i a més ja, en general tenim la mala forma de fer-ho en les redes socials, no? Tothom es queixa a les redes, que si falta no sé què en el poble, si les platges i ara és l'oportunitat de fer-ho de veritat. De veritat, i que tinga una conseqüència, clar. Perquè tu pots dir al Facebook, a on sigui, que voles aquesta cosa o l'altra i no passa res, no passa res.
4: I
3: passa
4: res. Lo documentan con un reportaje fotográfico, o sea,
3: sí,
4: no llega a ningún sitio.
3: Que queda molt maco, sí. Però la solució a aquest problema mai arriba, perquè no és la forma, no és la forma.
2: De totes maneres, jo vull aclarir una cosa. És que el problema que no tindrien que arribar a aquest punt, diguéssim, jo el que sento com a ciutadana és una pena i una sensació d'impotència que tens que arribar a anar-te a aquest puesto perquè te facin cas, no? Perquè si no, t'ignoren o te donen una contestació que no és d'acord. Vull dir, no es molesten. I llavors, el que sí que des d'aquí ho dic per les persones que treballen i les que no treballen i tal, que si fa ja manca de personal a l'Ajuntament, que bueno, pues tenen que ficar, que hi ha molta gent en l'atur. Vull dir que personal a l'atur hi ha, i personal qualificat també. I si hi ha tres persones i d'aquestes persones hi ha una, pues que posin substituts, no ho sé. És una de les coses que també has de reclamar, no? Perquè la gent que treballa, a lo millor no dona abast, també pot tindre raó, no?
4: Claro, podria també estar de baja, de vacaciones, o sea, bueno, algun substituto.
2: Però que vayan fent cosetes perquè hi hagi més gent, perquè són més gent a Cubelles. És que és el que reclamo sempre. Cubelles ha crescut, són quasi 18.000 persones o 20.000. Vull dir, no estan a l'any 80, que jo vaig vindre aquí al 75 i eren 1.000 persones. Vull dir que no. Clar. Que ja hem superat tot això.
5: Sí, però també hem de tenir en compte a vegades que formalitzar les queixes en el síndic de greuges és formalitzar formalment una queixa.
2: Sí.
5: Aquest síndic de greuges, aquesta queixa la traslladarà en el municipi corresponent. Però llavors comença el segon pas. Faltarà que l'Ajuntament corresponent faci cas. Vull dir que tot és un procés que poder sembla una mica més llarg, que poder sí que es aconsegueixen els objectius, però a vegades tot aquest enllargament comporta que ostres, una cosa que es pugui solucionar directament tu afectada amb l'Ajuntament i fer la gestió corresponent, en 15 dies el millor se soluciona, i a través del síndic, el síndic de greuges, el millor s'allarga en 4 mesos.
2: Perdona, jo estic...
5: És allargar-ho amb el temps, també.
2: Tinc una instància des d'octubre octubre de l'any passat. Vull dir, a dies d'avui me van contestar una persona la setmana passada i perquè, bueno, no vull dir més coses.
5: Però no cal personificar, vull dir.
2: No, però jo parlo per mi, perquè sí, jo me trobo com a ciutadana. Jo parlo aquí com a ciutadana de Cubelles, com del poble, una persona anònima. Vull dir, el mateix problema que jo en tinc, que em trobo a les administracions que te dones compte de que passen de tu, se trobarà molta gent, i la gent gran defenso sempre que imagina si jo, que més o menys sóc jove encara, em trobo amb tants problemes, no, això no, a l'altre lo tens que fer així, a l'aquí, i van passant la pilota i vinga pilotes. Vull dir, la gent gran, pobres, és que es queden indefenses totalment. Por eso lo defend.
4: Pero fíjate, pero, Carmen, que llama la atención, que dices, me han contestado ahora y bueno, y no voy a explicar, como si no te hubiera gustado la respuesta.
2: Claro. Bueno, no, primer que no me van donar la solución.
4: Quiero decir,
2: es que yo he demanat una cosa que no me van donar. Diguéssim, la persona que va vindrà, la solució la va deixar igual que hi era.
4: En el aire.
2: O pitjor. O encara pitjor. Llavors truques. Per una banda te diuen que no són ells, l'altra tampoc són ells, ell és d'un estament que no sé què, vull dir, jo he demanat un tècnic, un arquitecte, una persona que vigili és que no vull
0: posar. Però, sí, en tot cas, cap al síndic de Greuges, sí, i aviam quina resposta.
2: Això és el que vas fer.
3: El que decía el síndic, que el síndic de Greuges és la segona instància,
0: sí, després,
3: no és la primera. Primer tens que anar a l'Ajuntament o on sigui, i després al síndic de Greuges. No és el primer pas.
5: No, perquè si tu vas directament al síndic et dirà, ja has fet la gestió a l'Ajuntament?
3: Clar, si ja
5: tu,
3: has fet
5: tu has reclamat a l'Ajuntament, perquè aquest és el pas, eh? Vull dir, primer l'Ajuntament, després el síndic, i torna enrere.
3: Clar.
2: Porto set instàncies.
5: T'agrada fer això, ja ho veig.
0: Segurien mil casos.
5: Tu ets d'aquelles persones que quan entres a l'Ajuntament ja et diuen quines ens portes avui. Perquè, esclar, sempre vas a portar instàncies.
2: Però sóc educada i sóc empàtica i faig el procés.
5: Ningú diu que no.
3: No tenim dubte.
2: Que faig, a més és que...
4: Que todavía no has sacado las armas de guerra.
2: Lo més gros és que vas seguir el pas que me va donar l'Ajuntament. Les persones adequades me van dir, tens que fer això, ara això, i jo l'ho he anat fent cada dia, cada mes, aquí estic.
0: Bé, doncs a seguir, amb aquesta línia.
2: Cap piedra.
0: Vinga, seguim amb altres temes, també nosaltres aquí a la tertúlia. Cubelles organitza activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. De fet, hem de dir que va ser diumenge la commemoració, però els actes ja van començar divendres al mercat, aquest divendres passat, amb una parada del SAI Garraf, que informava els usuaris al mercat i donava a conèixer també les eines que es posen a disposició des d'aquest col·lectiu. I també des del SAI doncs, tenen una programació doncs, que es completarà el 25 de maig, que és dilluns, amb un taller humorístic i divulgatiu de les cicles LGTBIQA+, a càrrec doncs, de la Brigitte Lamour, que es portarà a terme doncs, a les residències de la gent gran de Cubelles. També tot el mes de maig es farà la penjada de la bandera LGTBI+, als centres educatius i als ajuntaments dels municipis participants, i també es repartiran llibres sobre aquesta diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es farà un any més el torneig de 3x3 bàsquet de LGTBI. Bé, doncs això, un any més, no?, amb aquesta commemoració. No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte sobre aquestes commemoracions.
3: Bueno,
0: aquest cas és contra la LGTBI-fòbia.
5: Contra o a favor?
0: És contra la LGTBI-fòbia. És a dir, el que no vols és que la gent...
3: Sí, a favor de la LGTBI,
0: però i en contra de la
4: fòbia. Sí, sempre està bé la informació, està, Ara, el viernes, en el debate del Violeta, que hacen una sessió de debates... los viernes por la tarde, pues introdujeron un debate sobre este tema y hubieron aportaciones diversas de, bueno, las personas que acudieron a ese debate, pues hicieron sus propias reflexiones y cada uno aportó a lo mejor experiencias propias o no, pero está muy bien porque aprendes mucho del tema, porque es un tema bastante desconocido para mucha gente todavía, ¿eh?
3: Sí,
4: y lo que queda.
5: Porque hay mucho tabú, encara hi ha molt de tabú amb aquest tema, vull dir, és una gent que, o sigui, és un moviment o una situació que es dona que sembla que no es pugui ni comentar,
1: perquè quedes mal vist. O sigui, jo puc dir que soy gay o que soy simpatitzante o que no tinc cap tipus de problema amb aquest tipus de persones, però sin embargo llavors em poden estar mirant malament. Va, bé, tu estàs sonat, per exemple.
6: Incluso hay padres que no digo que se avergüencen de los hijos, pero que les cuesta digerir algunas situaciones. Y esto también ayuda a los padres. Las familias también tienen que aprender.
1: I aquests nanos tenen un problema serio, perquè si no trobes l'acolliment de la família, dels pares en aquest cas, es troben molt desemparats, molt sols, vull dir, i no saben... Tot i que avui en dia doncs, hi ha mitjans d'informació, tens maneres de poder trobar un acolliment i refugi de tot aquest tema i assessorament, sobretot. Pues clar,
0: sí, però segur, es fa formació, inclús el mateix Cap Cubelles feia una secció aquí a la ràdio i explicava, també han de formar tota aquella atenció cap al ciutadà, perquè de vegades aquestes persones encara no tenen el nom canviat, no? el seu DNI o la seva targeta sanitària, i es troben a vegades en algun cas, no? Quan demanen hora al ginecòleg o que no hi hagi doncs, alguna mala interpretació que pugui ferir aquella persona que està demanant un servei en el món esportiu, no? Que a vegades també es produeix a les grades, no? Una tensió innecessària i injustificada de pares i mares que realment al contrari del que s'està demanant doncs creen aquesta fòbia que no hauria d'existir.
3: I jo per això crec que el torneig aquest de tres porters de bàsquet està molt bé i és molt bona idea, perquè és veritat que als esports i especialment als professionals sigue sent un tabú absolutament,
1: n'hi ha molts,
3: per pura estadística,
1: Llavors resulta que ningú sap ni ningú diu res.
3: Jo crec que les noies és més
1: natural,
3: són més naturals, més normal, però a l'homes, a primera divisió, a segona, que ja hi ha no sé quants jugadors, però bueno, 500, 600, no sé, moltíssims, i no hi ha ningú, és impossible. Vamos, per pura llei dels grans números, és impossible. O sea que,
1: però és el que parlàvem abans del tabú.
3: Sí, tabú.
1: Que no puguis donar aquesta informació ni sortir al carrer i dir, jo ho soc, perquè de seguida et senyalen, de seguida et marginen, i sobretot en el que tu deies, al món esportiu.
3: Sí, sí, el professional.
1: A un futbolista que el veus agafar la pilota i saps perquè ho ha dit o saps que ho és, automàticament la gent se li tira a sobre, tindrien que tenir una altra mentalitat.
6: Es que hay profesiones que parece que son solo de machos, mira los toreros, por ejemplo.
1: Sí, y marcan paquete y encima es falso.
3: No me digas que llevan calcetines.
0: Bé, doncs, no sé, algun tema més a comentar sobre aquesta qüestió?
2: Bueno, yo
6: queda mucho por aprender.
2: Sí, però jo crec que la bona voluntat de la gent també existeix, Vull dir, jo tinc casos al costat de casa meva, amics, amigues i família, i la veritat és que encara no han tingut cap problema. Falta d'informació, això sí. Falta que està molt bé, però bueno, que estem al segle XXI. Vull dir que tindríem que fer-lo mirar.
1: Estem en el segle XXI, però les ments de les persones no ha canviat gaire. Ara estem anys enrere amb aquest aspecte.
3: Sí, i les dades que surten quan fan preguntes als joves, especialment, no són massa alentadores.
1: Encara continuen sent radicals amb aquest aspecte.
3: Molt. I parece que vam
0: en tot cas, divendres passat es va posar aquesta parada del SAI Garraf al mercat per apropar doncs, també aquest servei que disposa de diferents eines que posa a disposició del col·lectiu. Si qualsevol persona que s'hagi sentit també afectada amb alguna situació o vulgui informació al respecte es pot doncs, adreçar a aquest servei que és comarcal i que està al Consell Comarcal, és a dir, que es poden posar en contacte amb ells mateixos. Divendres hi havia aquesta oportunitat també a través d'aquesta parada, inclús l'Espai Jove també té algun dia aquest servei adreçat també als joves del municipi. Parlem d'una altra qüestió, i és que les direccions de les escoles i dels instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzar colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i dels instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana passada un manifest signat per les les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional, i les direccions avisen les famílies que les decisions d'aquestes assemblees poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el vinent, com ho estàvem explicant, i de fet prèviament en alguns casos ja s'ha informat a les famílies que no s'organitzaran colònies i sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu durant aquest curs o de cara al següent. Els docents reclamen 4 punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, i més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. I ja sabeu que hi ha altres dies també de convocatòries de vagues també anunciades. Bé, com veieu, tota aquesta reclamació, no?, també aquesta manifestació que estan fent a nivell escolar.
1: Ai, bueno, aquesta història doncs ja fa temps que va durant, i penso que avui per avui els professors i el professorat de les escoles i instituts tenen tots els drets a manifestar-se i reclamar. Però home, vull dir, és que sempre passa el mateix. Vull dir, aquí quan un fa una reclamació o una protesta o una vaga, sempre hi ha algun perjudicat. Ja ho vaig comentar l'altre dia, això també, però ara mateix ens trobem que ho fan persones. No és allò de dir general a tot Catalunya, sinó ara toca, doncs jo què sé, la comarca de Girona o la zona del Penedès, o el que, vull dir, van fent-ho persones, que en part tampoc ho trobo malament, però, home, llavors resulta que quan la Generalitat o la regidora corresponent els hi diu quin és el gran problema que tenim, un problema econòmic, volen un augment salarial, doncs pues llavors totes aquestes reivindicacions i totes aquestes històries es basen només en els calés. Clar, és que, home, i si els hi augmenten el sou, per exemple, que els hi donen 400 euros més, que em sembla que és el que demanen, ja està tot solucionat? O és que no hi ha més problemes?
6: No crec, també tindrà que veure amb el ratio, no?
1: El ratio és una... com ho diria jo, és un fictici, és una reivindicació més que saben que no ho aconseguiran, perquè com has de baixar l'alumnat de les aules?
3: No. Com més professors?
6: Claro, no bajar, sinó
3: que no hi ha una altra.
0: El que està clar és que la diversitat a l'aula és molt diversa, sí. I el professorat necessita doncs més suport, perquè hi ha molts casos. Hi ha alumnes també doncs que no poden seguir el ritme normal, perquè doncs dins aquesta diversitat potser tenen necessitats educatives especials.
6: Exacto.
0: I al final el que s'està demanant és que es baixin les ràtios i més professionals. I després això, la reducció de la dràstica, o sigui, dramàticament, la burocràcia no és ràpida. A vegades a l'hora de substituir un mestre, a l'hora doncs també de penjar les avaluacions, que de vegades han d'omplir més ítems, o és més farragós, són més hores que el mateix professorat està dedicant ara que no anys enrere. Al final tenen un volum de feina que ha anat creixent i que no s'ha vist compensat amb recursos humans o amb suport. És el que, no, que clar, tothom centra, és que volen cobrar més.
1: Clar,
0: bé, però la realitat actual no és la que tenien ara fa uns quants anys, que han de preparar també exàmens o proves o material educatiu per diferents alumnes. No és un únic examen. Tenim necessitats especials a l'aula i, per tant, potser s'han de fer 3 o 4 exàmens o fitxes per diferent alumnat. Tot això no els hi ve preparat, ho han de preparar ells. Almenys és una mica el que jo he escoltat en diferents entrevistes als mitjans de comunicació.
3: De fet, el tema dels sous, ja amb Comissions Obreres i la UGT, crec que en l'acord que van tenir era un augment, no sé si de 400 o de 200, no tinc ni idea, però és una part. Però el que decía l'Àngel Sara, no? El tema de la burocràcia, que és moltíssim temps el que utilitzen. Jo conec una directora d'un institut aquí, d'un col·legi a Cunit, i diu que és el, vamos, la seva jornada és fer paperesa, para aquí, para allá, para, bueno, un horror. I el tema dels ratios, també el comentaves, que hi ha tantíssims alumnes diferents que arriben, que no coneixen bé l'idioma, el castellà, el català, que tenen dificultats, perquè, bueno, per moltíssims motius. Clar, això, un professor normal amb 30 alumnes no pot, no està preparat.
0: Després d'aquesta matrícula viva que tenim,
3: Però el Cintu té tota la raó, que és, és un problema de calés.
1: Ja està solucionat. Perquè, és clar, el que tu comentaves, els sindicats, les Comissions Obreres i l'UGT, què és el que van signar? això, un augment salarial, cap més problema.
3: I llavors, un augment també de professors que començarà l'any vinent, això. I termino, però jo el que no crec adequat és que aquestes vagues es facin ara, quan el curs està finalitzant. No hi haurà, com es diu, per als infants, no hi haurà sortides, colònies, i això.
0: Les graduacions, no?
3: I les graduacions, també.
0: Però hi ha centres, no tothom, perquè jo conec d'un centre que en comptes de no fer graduacions, el que fan les graduacions dins l'horari escolar, no?
3: Vale.
0: És a dir, fora de l'horari, no. Mm-hmm. És a dir, les han adaptat i altres sí que opten per no.
6: Però per exemple,
3: sí,
6: no,
3: o l'AMPA o
0: l'organitza una altra persona,
6: que l'organitzaven ells.
0: Vull dir, és a dir, s'estan buscant fórmules. Mm-hmm. El tema de les colònies és normal, no, que es demani també cobrar aquesta nocturnitat, no? Perquè al final també suposo que deu ser dificultós trobar professorat que vulgui acompanyar els nens. Mm-hmm. Hi haurà el que sí que es presta,
1: i familiars, però... i familiars que vulguin acompanyar també, perquè és clar, hi ha una cosa que és el professorat i l'altra són els que ajuden, que és la família. Mm-hmm. Per si són menors, si són petits, han de portar.
3: Jo crec que no, les famílies no van,
1: jo sóc molt antic amb això, eh? No.
0: Sento alguna sortida escolar per aquí, pel centre, acompanyament, però colònies potser serà una excepció, que no podem posar la mà al foc, però
6: igual ja estaven programades les colònies, no?
0: El que estava programat, moltes coses que estaven programades no es tiren enrere, però sí que ja avisen de cara al curs vinent, o si no estava contractat, doncs no, ja no s'ha tirat endavant. Però pel que he pogut llegir algun comunicat d'aquí d'algun centre educatiu de Cubelles, el que estava programat tampoc ho han ajornat. Ara, per exemple, la graduació entenc que no s'havia posat una data, per tant, com no estava organitzat, doncs no la fem, o la fa l'AFA, o busquem una solució, o dins l'horari escolar, o no ho sé. És una cosa que hauríem de preguntar, no? Com ara dius que el Maricel, l'Oriol, de la tertúlia explicava que allà serà l'AFA, però hi haurà graduació. Doncs mira, una notícia que...
3: Jo he dit l'AMPA perquè soc molt antic, també.
0: com tu.
3: L'AFA, és veritat.
0: Bé, no sé si trobarem nosaltres la solució, però en tot cas no és només, sento, incrementar el salari, que està molt bé i que segur que s'ho mereixen, sinó que això vingui acorde a un augment també de recursos humans, materials, no? Reducció de ràtio, és a dir, tot, no?
1: Però tu saps, Àngels, igual que jo, que en el moment que diguin us augmentem el sou, les demés històries sembla que passen en un segon pla, eh? Bueno. Les reivindicacions que avui en dia es fan servir després es queden una mica més calmades. Bueno, ja ens han arreglat una mica el salari, el sou, doncs a partir d'aquí ara continuarem gestionant la nostra manera de fer. Jo ho veig així.
0: És que ha de ser tot, no només el sou, ha de ser tot.
1: No el faran tot. No es aconseguirà tot.
2: No estic d'acord. Jo
1: ja ho sé, que no estàs mai d'acord.
3: No, tampoc és això, eh?
2: A veure, jo especialment tinc molts amics que són mestres, familiars i demés. I clar, ja es troben en una classe, tinc de tot, tinc d'institut i tinc petits, però ja la que té 30 nens o 25 petits de 1 a 3 anys o no sé,
1: home, això és un mal de cap, eh?
2: Bueno, clar,
3: tenir dos a casa, imagina,
2: pues clar, és el que reclama, no? Me diu, tieta, és que no dono abast, clar, i que pipi, agua, i a més és que tenen que estar amb ells, perquè aquests són molt petits,
1: llavors,
2: i és una persona una sola. Si tu tens una casa o dos i ja te ves desbordada, imagina con 30 o con 20 reclamant-te. És que és difícil, i això és el que tindrien que fer i estructurar.
0: El que
2: això
0: està clar és que quan fan competències bàsiques, bé, nosaltres no sortim gaire ben parats respecte a altres països també, per tant alguna cosa no estem fent bé, el nivell educatiu doncs tampoc està... Vaja, amb uns índexs gaire positius, l'informe PISA ja ho hem comentat alguna vegada, i clar, s'han de posar les piles, no? O sigui, al final, les matemàtiques, l'anglès...
3: La llengua. La llengua, el que dic.
1: Però sí, cada any tenim les mateixes històries. Cada any s'està parlant del mateix. O sigui, no és allò de dir que una vegada cada 4 anys, o una vegada tant, no. Cada any es reivindiquen pel professorat, o per la mala gestió del regidor corresponent, o per el que sigui, sempre s'està parlant de les mancances que té l'educació d'aquest país. I no tindria que ser. Uh-huh. Jo penso que hauria de ser prioritari. O sigui, l'educació és essencial. Home. Per tant, no cal deixar-ho en segon terme, sinó que hauria de ser el primer terme. I a veure si algú algun dia es posa les piles i tira endavant aquesta idea de que sigui el primer terme l'educació, carai, que ja va tocant.
0: No, està clar que si funcionés no estaríem parlant avui fent debat en aquesta situació, no?
3: Sí, això és clar.
0: Bé, doncs, seguim. Una família francesa rastreja els orígens familiars a Cubelles. Ràdio Cubelles, doncs, ha servit també de pont per connectar uns visitants francesos amb el seu passat cubellenc. I ho explicàvem a través del nostre web. Una història de recerca genealògica ha portat recentment a una família francesa fins a Cubelles. Tot va començar quan Anne Claude Clairon i Marie Terici Mura van contactar amb Ràdio Cubelles a través d'un correu electrònic amb l'esperança de trobar rastres d'un dels seus passats, d'un dels seus avantpassats, Joan Ivern Cona, el pare del seu besavi, que va néixer a Cubelles al segle XIX. Davant la petició, Ràdio Cubelles va derivar el cas al grup d'estudis cubellencs, Amics del Castell, i el seu president, el Joan Vidal, que a més també és col·laborador d'aquí d'aquesta casa, amb el Can 60, i gràcies a la seva tasca de recerca en els arxius parroquials i llibres de baptismes, s'ha pogut confirmar que el besavi de l'Iron Blas Ivern Busquets era fill de Joan Ivercona, un cubellenc nascut al 1857. I els visitants ja havien establert també contacte amb altres famílies a Belllloc, a d'Urgell, i van aprofitar la seva estada a Catalunya per conèixer també de primera mà l'entorn on van viure els seus avantpassats. I segons la documentació trobada, fins ara la família cubellenca es dedicava principalment a les tasques de camp i a l'ofici d'obrer. Què us sembla, no? També,
3: aquesta
0: contacte.
6: Aquesta història, això sí.
3: És una molt bonica història, no? Sí, de veritat, sí.
6: Habrá que crear una nueva sección, ¿no?, en Radio Cubelles.
4: Sí.
6: Busca tus antepasados.
3: Sí.
4: O hay una cosa que te quiere decir, ¿no? Como la...
3: De 200 años enrere, ¿eh? Porque el señor aquel, el Joan Ivern, diu que va en 1857. I sí, és 200 anys.
4: 200 anys.
1: Bueno, està molt bé.
0: Bueno. Veu, doncs, una història bonica, i curiosa, no? Sí, també contactar amb la ràdio, d'aquí, doncs, contactar amb el grup d'estudis cubellencs, al final es posa en valor que hi hagi un grup d'estudis cubellencs a Cubelles, que hi hagi una ràdio local, aquest paper. No? A vegades sí, de connexió entre persones.
1: Jo el que respecte a això, respecte al grup d'estudis cubellencs, home, és que nosaltres no sabem el que tenim en aquest poble. Mm-hmm. Vull dir, aquest grup és una cosa essencial, importantíssima, perquè l'elaboració que fa de tota la història de les persones, personatges, institucions o entitats d'aquest poble, vull dir, jo no ho he vist enlloc. Sí que hi ha historiadors, però amb persones concretes que es dediquen, pues, a fer un estudi d'un lloc o un espai determinat. Però aquests, que són concretament de Cubelles, dius, hosti, és molt interessant tota la investigació que porta.
6: Y curiosamente, esta familia no sabría que existía este grupo. A lo mejor se puso a investigar desde su casa.
1: No, perquè ho va fer la ràdio. Els hi va arribar la comunicació, això és el que ha explicat l'Àngel.
6: Sí.
1: Els hi va arribar la petició i ells, a través del Joan Vidal, que és el president del grup, però llavors va dir, aviam si aconseguim trobar la informació, i ho van aconseguir, ho penso que està molt bé.
6: Sí,
3: i una tasca d'investigació important, perquè els llibres de baptisme o el que sea no serà tan fàcil encontrar-los a l'església, perquè l'església es va quemar també una vegada o dues vegades.
6: Per internet,
3: Bueno, o sea que
1: no, però la investigació, documentació poc o molt n'hi ha, perquè si no estan aquí, estan al bisbat i vulguis o no, sempre troben
0: parroquials,
1: no? L'arxiu parroquial, exacte.
3: Sí, però molt bonic.
4: Molt xulo.
0: I hem de dir, doncs, que també, a banda d'aquesta tasca que ha fet Ràdio Cubelles amb aquesta investigació, no?, també hem de dir que tot just fa uns dies també teníem per aquí, per la ràdio, alumnes del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil que han gravat 12 capítols titulats Trobades pedagògiques. És un nou espai radiofònic dedicat a la infància i a la criança. I què fa Ràdio Cubelles? Doncs, home, atén una mica també aquestes propostes que ens arriben i ens encanta, doncs, que arribin propostes de joves, perquè és un col·lectiu, doncs, que aquí estem mancats, no? I més si són a nivell educatiu. Ara mateix ho anunciem perquè divendres estrenarem aquest aquest espai de trobades pedagògiques. Són 12 capítols i en aquest cas estan centrats molt cap a l'etapa de 0 a 3 anys i parla des de la importància de l'escola en aquesta edat, la lactància materna, la influència de les famílies en el desenvolupament de l'infant, ioga i meditació a l'educació infantil, la tecnologia com a recurs a l'educació, la manca de recursos en atenció als infants amb necessitats educatives especials. Diu, no és caos, és aprenentatge. Quan a vegades ens queixem de que aquell nen no para, corre, tal, doncs està aprenent. Sí. L'ús de les pantalles en infants de 0 a 3 anys, petites mirades, no?, que a vegades doncs aquella mirada cap a l'infant ens està apropant també doncs, com està aquell nen o nena, què ens està dient, no?, i el sistema educatiu avui en dia també es parla d'aquesta situació en el món de l'ensenyament, com afecta aquesta situació, aquestes mancances de recursos humans a l'etapa de 0 a 3 anys. Hi ha un altre capítol també, el portatge infantil i el dormir junts, no? Suposo que ho veus moltes vegades, mares i pares, no?, que porten el nen des de que neix, no?, doncs sempre a sobre, sí. Dormen junts. Explica també aquest capítol doncs, els beneficis d'això i créixer, sentir i acompanyar és l'últim capítol que aquí ja parla una mica d'aquesta evolució dels 0 a 3 anys, com creix, com van sentint tant els pares com els infants en aquest acompanyament al llarg d'aquesta trajectòria. Per què ho dèiem? Doncs perquè aquí a la ràdio al final es fa molta feina, que és invisible, no? I s'accepten col·laboracions una mica també adaptades a la gent que tenim, perquè sí, tu al final també fan falta mans aquí, eh?
1: Ja ho sé, home, què vols que t'ho
3: riguis? Sí, és l'home per tot aquí a la ràdio, eh? Sinto.
6: El comodín de la llamada.
0: Avui m'he avançat perquè dic, ara dirà,
1: aquí... Ja ho dic jo. Ja ho dic jo, ja està, no insisteixo.
3: Més la neteja fes tot, no? Més la neteja fes tot.
0: No, sí.
1: Bueno, també, a vegades.
0: No, sí, el Sinto també és exemple, no?, d'aquesta col·laboració amb la ràdio, no?, que fa més d'un programa, la Tertúlia, el seu programa Mon Country, el tenim de tècnic del Can 60, ens ajuda en diferents programes com pot ser el Víctor Alari, amb l'acte de la Festa de la Verema.
1: No, només falta que em foteu un monument a la plaça de l'Ajuntament.
0: El demanarem, sí.
1: No cal.
6: No, títol honorífico, a lo millor sí.
1: No. Jo ja estic molt content amb el que faig i ja no necessito res més, ja està, home.
0: No, però sí. No tothom té ganes de col·laborar o ser voluntari, això també és veritat que no sé, costa una mica, també.
1: Jo, Àngels, des de que em coneixo, fixa't tu si fa anys que em coneixo, sí, sempre he fet el mateix, col·laborar. M'agrada, vull dir, disfruto i passo bé. Ja està, i no vull res més. Jo, si em diuen, m'has d'ajudar, jo t'ajudo, no et preocupis. Ara, no busco compensacions. Sempre ho he dit, jo faig el que hagi de fer i ho faig de gust i s'ha acabat. Ara, si demà no em ve de gust, però dius,
6: claro,
1: no.
6: No hay obligaciones, claro. Si puedes bien y si no, también.
1: Exacte.
0: Doncs anem a altres qüestions. El projecte de càmping de Mas Guineu, que es torna a encallar a la Comissió d'Urbanisme. La Generalitat demana actualitzar els informes de l'ACA i garantir que es mantenen les vinyes en una altra zona. La tramitació d'aquest projecte impulsat per l'empresa Vilanova Park va arrencar fa quasi 10 anys. I bé, és una notícia també que publicàvem el 12 de maig al nostre web. L'última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès s'ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació d'aquest projecte del càmping de Mas Guineu i ara, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la comissió reclama actualitzar els informes de l'ACA i demana més concreció en la conservació de les vinyes de la zona, que era una de les condicions que es van incloure a la declaració ambiental favorable publicada a l'estiu del 2025. El projecte de càmping de l'empresa Vilanova Park va engegar els tràmits administratius la tardor del 2016 i es va topar pocs mesos després amb una moratòria de la Generalitat per redactar un pla de càmpings de Catalunya, cosa que va frenar la iniciativa durant mesos. A partir d'aquí, en revisar el projecte de Mas Guineu, el Departament de Territori va fer rebaixar el nombre d'unitats d'acampada fins a unes 800 en total, quan en el projecte inicial es preveia unes 950 entre bungalows i caravanes. Segons l'últim pla especial urbanístic aprovat pel ple municipal el novembre del 2025, en la primera etapa d'aquesta instal·lació del càmping es crearien aproximadament la meitat de les parcel·les, unes 400, i, a banda de les pistes esportives, la piscina i les zones comunitàries. En una segona fase s'ampliaria el nombre de parcel·les i en la tercera fase s'afegirien unes desenes de parcel·les més i es recuperaria la masia de Masguineu com a establiment hoteler independent del càmping. I en la mateixa sessió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès d'aquest mes d'abril, en canvi, sí que s'ha aprovat la implantació d'un càmping a Cunit amb una llacuna d'onades artificials per a la pràctica del surf, un equipament turístic projectat a poc més d'un quilòmetre en la línia recta des de Masguineu. En aquest cas, l'aprovació ha tirat endavant amb la suspensió de l'executivitat pendent de la garantia dels promotors.
1: Però això no s'entén. Fa 10 anys que està aquest projecte sobre la taula, per dir-ho d'alguna manera, i està frenat perquè hi ha una llei, una normativa que diu que no es poden fer més càmpings de moment. I resulta que com que aquesta llei encara està en actiu, sembla ser, però a Cunit ja tenen l'adjudicació...

0: El que no sé si la moratòria segueix vigent o no, no ho tinc ni idea, perquè si aquest càmping de Cunit va cap endavant, clar, és que possiblement ja no esté activa aquesta llei. No tinc ni idea, estic parlant per parlar. Però vamos, però el que tu dius, 10 anys i que no s'ha fet, no s'haya fet res amb aquest càmping, pues no ho sé. I ara, amb el de Cunit, a un quilòmetre de distància, clar, em sembla impossible fer un altre, no? Jo crec, no?
1: És que és això.
2: Juntos, claro.
0: No ho sé. I és una pena, perquè el càmping Vilanova Park és un supercàmping, és dels millors que hi ha a Europa i està sempre a ple i està, fa moltíssimes activitats i està molt, molt bé, molt bé. Però clar, no ho sé qui ha parat aquest projecte, no sé si és per la llei de la moratòria, per lo que, la moratòria o el que sigui, però és una pena, perquè... Seria per a Cubelles, jo crec, una dinamització enorme, no? Enorme, no solo per el càmping, sinó perquè la gent del càmping
1: ve aquí, hi hauria més comerç,
0: als comerç, als restaurants,
1: hi hauria més vida.
2: M'apunten des dels serveis informatius que actualment no hi ha aquesta moratòria, que sí que es van trobar amb aquesta moratòria al principi, que en el seu moment es va fer la revisió, i ara, un cop feta aquesta revisió, doncs es troben amb aquesta qüestió que estàvem plantejant, no? Aquesta última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès, que ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació del projecte del càmping de Massineu. Per tant, ara mateix no hi ha aquesta moratòria. Ara s'han trobat amb aquest tema.
1: Bueno, mira.
0: Pues Cunit se lo llevarà.
1: Ànimo. Vinga, no defallim, va. Perquè al final, vull dir, si comencem a afluixar, home, no, hem de mantenir l'esperit actiu i amb ànim, home. Lluitant, vinga.
3: Cubelles tot un món.
1: Clar que sí.
2: I tenim altres temes. El govern local defensa els punts accessibles a la temporada de bany a les platges de Cubelles per garantir els drets a les persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha respost a les peticions de l'Associació Veïns per Cubelles i el síndic de Greuges en relació amb l'accessibilitat a les platges. Aquesta notícia doncs també la publicàvem des del web de la ràdio el 13 de maig, i el govern ha defensat que els dos punts accessibles que s'habiliten a les platges de Cubelles la temporada de bany ja garanteixen els drets a les persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha respost a les peticions d'aquesta associació, com dèiem, Veïns per Cubelles, i el síndic de Greuges en relació amb l'accessibilitat de les platges. I segons el regidor Noeda, en temporada de bany aquest dret està garantit gràcies a l'ajuda dels socorristes, les cadires amfíbies i la passarel·la enrotllable que permeten arribar fins a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda. I també Noeda ha comentat que per actuar a les platges calen permisos del Ministeri. Des de l'Ajuntament teníem previst un tercer punt d'accessibilitat a la platja de les Gavines, que no s'ha pogut habilitar per les obres de desmantellament de l'arsenal tèrmica, i el 20 d'octubre l'Associació de Veïns per Cubelles va presentar una instància davant l'Ajuntament per aquest incompliment de la normativa d'accessibilitat a les platges. A partir d'aquí, el síndic ha intercanviat uns quants informes amb el consistori fins a aquest mes d'abril, quan el defensor de les persones ha indicat a l'Ajuntament la necessitat d'adequar aquestes platges de municipi a les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent, i adoptar també les mesures necessàries per garantir el dret al bany a totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o mobilitat reduïda. Una petició que, segons l'Ajuntament, s'està complint en els dos punts d'accés habilitats. És una resposta, doncs, a aquest tema. Crec que ja ho vau tractar a la tertúlia,
1: sí,
2: però no sé si ho
1: vam parlar la setmana passada. Jo trobo que dos punts d'accessibilitat a la platja trobo poc.
0: Jo també.
1: Amb tota aquella llargada de passeig, jo penso que dirien que haver-n'hi quatre, com a mínim. No ho sé, algú va comentar, no sé si va ser la setmana passada, algú va comentar que no es podien obrir més accessos perquè llavors, quan hi ha un temporal, entra la sorra al passeig.
0: Podria ser, sí.
1: Pot ser, però home, vull dir, no sé, dos, trobo, a veure, que no hi ha tanta gent amb mobilitat reduïda, però també facilita més les coses per tothom, perquè hi ha gent gran que no va amb una cadira de rodes, sinó que necessiten un accés més adequat, si no tenir que saltar el muret aquell que hi ha. Penso que dirien que
3: a lo mejor si están más servicios acudiría más gente, igual eso también influye.
1: Bueno, eso ya sí, es una cosa puede mirar.
4: Lo que sí que ya, ho dic per un tema personal d'un amic, el problema és el servei també de socorrisme, perquè clar, aquestes persones són grans, estan molt dèbils per al sol, diguéssim que en hores puntes no poden anar. Tenen el problema del sol, que llavors a la tarda em sembla que l'horari és fins a les 7 o 7 i mitja. Vull dir que
3: però suposo...

0: Socorristes.
1: Sí, socorristes, sí.
2: Que es troba, bueno, la meva amiga té el seu marit en una cadira de rodes i clar, quan anem a la platja, què fem? A lo millor sí que anem quan està el socorrista, però després anem totes per ajudar-la, perquè clar, amb ell sola no puc. Mm-hmm. I ja s'ha tingut que fer lo de la barca, això de l'amfibio, l'han fet un invent a casa, la família, perquè clar, no arriba a tothom, a lo millor hi ha un i en aquell moment sí. Hi ha dues persones o...
3: Al final potser la normativa diu això, però potser la necessitat és més gran,
1: és diferent,
3: no?
1: Claro. És diferent, sí, sí.
2: I quan... l'horari sobretot, uh-huh. Hi ha una mica...
3: Limita.
4: Però la... has de pensar que l'horari del socorrista no te l'allargaran a la tarda. Mm. Ells, bueno, a partir que... de les 7,
3: no,
4: que jo...
3: És que no estem ni obligats, eh? No hi ha obligació de tenir servei de salvament, però l'Ajuntament de Cubelles el té.
4: Sí, sí, però clar, vull dir, fan un horari de dia, però a la tarda ja consideren que ja s'ha acabat.
2: Els socorristes judicials, no són, diguéssim, no és el mateix socorrista el que està per les persones
0: amb discapacitat
2: que les altres. Vull dir, a lo millor hi ha una manera, des d'aquí, de allargar una mica l'horari, pues, con algun voluntari o alguna coseta així.
1: Una altra vegada, calés.
2: Calés.
4: No hi ha pressupost,
2: ja,
4: clar.
2: Ja dic, sí. No hi ha voluntaris. Ja demano voluntaris, no demano calés.
3: Al final, la situació aquesta d'accessibilitat ja no és només a la platja, en general, no? Al final, l'accessibilitat al municipi, amb voreres, amb accessos a edificis, bé, a tot arreu, no només a Cubelles, estic parlant ja...
1: A l'estació, que a vegades l'ascensor
3: no funciona
1: i és impossible, clar. Bueno, i quan parlaven de cadires amfíbies, jo crec que solo hi ha una, no? O a la platja Larga hi ha una, segur, sí. Però no sé si a la Mota o allà hi ha altres. No sé.
3: Haurem de veure el nou servei de salvament, que encara no tenim detalls exactes, no? Que és el que oferiran aquest any.
1: Encara no està contractat.
3: Hi havia la licitació,
1: Però no, sí, sí. No, encara no està aprovat, sí.
3: Bueno. Estarem pendents, no? De com serà aquest servei.
4: Sí, sí, sí. No, jo vull proposar-te un negoci, Marcial.
1: Vinga.
4: Saps què podríem fer? Fer un negoci de cadira d'aquestes. Les lloguem.
1: Estem tu i jo allà.
4: Les lloguem. I a la gent necessitada no les lloguem, els hi deixem.
1: Vinga.
4: Perquè et penso una cosa, que hi ha molta gent que li agradaria passejar-se amb aquestes cadires per dintre l'aigua.
3: Hauràs de demanar permís a l'Ajuntament o a Costes.
4: Home, ja hi som, ja comencem amb el permís. Per aquí ja ens frega.
1: Se lo demanem al síndic de Greuja. Se lo demanem al síndic de Greuja.
0: Lo permís lo pide Carmen.
4: Per aquí ja ens frega, tu.
2: Però bueno,
1: l'altre dia parlàvem no solo de l'accessibilitat per a la gent amb mobilitat reduïda, la Susana, que d'aquest tema conec bastant, ha parlat també d'accessibilitat visual, de moltes coses que no estaven, i bueno,
3: hi ha molta feina a fer, no?
0: Però també comentó que una de les respostes, no sé si era sobre este tema, fue una llamada telefònica que no le convencía. También, o sea, te quiero decir que ella
1: somos difíciles de convencer,
0: que se lo mandara por escrito.
1: Ja.
3: Bé, bueno. En tot cas, és veritat que el tema de l'accessibilitat hi ha molta feina a fer i que potser hem de ser insistents, no? Perquè a vegades, si tu no ho pateixes, potser no dones la importància que té.
2: Tant,
3: o algú del voltant, no?
1: Sí.
2: Però és que...
4: És això.
3: Les barreres no les veus fins que les pateixes.
4: No en som conscients.
2: El més important és que les que estem patint ara, i reclamo aquí que fora de context, els contenidors, de fet, no estan posats per la gent que té una petita o molt discapacitat, vull dir. Això tenen que fer-ho i ràpid, perquè és una cosa evident que no estan ben posats. Perquè...
0: Recuerda al síndic de Greuges que viene, puedes hacer una instancia.
2: Oye, claro, me quedaré tot el dia.
0: Exacto.
3: Tens feina, Carme.
2: Els rutxadors, la passarel·la, els contenedors.
3: Anem amb un altre tema, que ara queden 10 minuts, els pressupostos participatius que continuen en la fase de valoració tècnica. Aquesta notícia publicada el 13 de maig, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, es mostrava satisfet de les 67 propostes recollides que ara estan en fase de revisió segons les bases i concretant la inversió necessària. La suma actual suma 300.000 euros que es podran decidir entre finals i principis de juny quan s'obrin les votacions. Aquestes són les previsions I bé, no sé què us sembla, no? que s'hagin doncs, presentat de moment 67 propostes, tot i que certament encara estan en aquesta fase de revisió que pensem d'aquests pressupostos participatius doncs, que tenim sobre la taula de nou.
0: Parece ser que hay muchos que son muy parecidos, ¿no? Que iban a hacer una recopilación porque había muchos que más o menos reivindicaban lo mismo.
4: Sí, pot ser.
0: O sea, para hacer a lo mejor un grupo...
4: Pot ser, sí. Pot ser. Però jo penso que els pressupostos participatius ens trobem cada any que surten, que sí, que s'aproven, que tal, però no s'adjudiquen, o s'adjudiquen malament, o alguns sí, altres no.
3: Algunes
4: sí, altres no. Però vull dir, home, si estan aprovats,
1: clar,
4: que s'acceptin i que s'aprovin i que s'adjudiquin, i que, però no, uns diuen que sí, ja els tenim, però cony, a l'hora de la veritat no t'arriben els calés o no arriba el que s'ha proposat.
1: Però se supone que quan tens 300.000 euros pels pressupostos, són pels pressupostos participatius,
4: clar,
1: no per altra cosa, clar, no?
4: Se
1: supone. Con lo cual, se supone, si s'aprova un projecte, és que hi ha diners.
3: El problema és quan no executes allò que està pressupostat a l'any que toca.
1: Tenim pressupostos
3: que al final no s'executen, s'encareix allò que havies doncs, acceptat amb un pressupost.
4: Llavors, que no s'aprovin. Vull dir, que els
3: pressupostos participatius s'aproven. Ara, després hi ha la fase d'execució. Si tu no executes quan toca, tu pots posar uns diners al pressupost, però també hem de dir que hem estat 2 anys sense pressupostos. Però sí que anteriorment n'hi ha alguns que no s'han fet. I el que ha passat és que al final s'ha fet una valoració tècnica, però els costos han canviat perquè no s'ha executat quan tocava i per tant és més car, i bé, això és el peix que mossega la
4: cua. El regidor pot estar molt content que hi hagin hagut totes aquestes sol·licituds en els pressupostos participatius, pot estar molt content. Hi han hagut tants, quan eren?
1: 67, crec.
4: 67?
1: Sí, algo así.
4: Bueno,
3: però s'han de fer el que
4: ha de fer és la criba, i quan s'ha de fer la criba i dir, de tots n'hem aprovat 25. Aquesta és la que has d'estar content,
1: sí.
4: No dels 67 que no t'han arribat, perquè saps que molts no arribaran a bon terme de provar-se.
2: Hi ha una cosa que és de los, bueno, de los presupuestos, no sé, però sí que la notícia que he llegit, que suposo que l'Àngels ara me dirà que sí, és lo del casal de la gent gran.
3: Això és un altre tema,
4: és coseta,
1: no és pressupostos participatius,
3: no, no, buscaré, no, no, sí, no és
2: no, ja, ja ho sé que no és pressupostos, però
1: sí,
2: encara
1: sí,
2: és pitjor.
1: Los que s'aproven, que se ejecuten.
0: Però si hi ha projectes en
1: punto,
0: cola...
1: Clar.
4: Bueno, aquests que estaven fent cua, aquests calés ja hi eren en aquell moment, eh? És el que deia Marcial, on t'han anat a parar? Què ha passat amb això? Si tu has aprovat en els pressupostos participatius una partida, aquesta partida ha d'estar adjudicada. Que no s'hagi pagat vol dir que aquests diners no hi eren.
2: Si no se gasten, no? Com diu l'any.
3: O no s'ha executat, al final tu tenies els diners, però si no executes, passa l'any següent, potser
4: la valoració...
3: És que no, al final el regidor que es va comprometre és tirem novament aquests pressupostos participatius que seran bianual, o sigui, cada 2 anys, i amb el compromís, un cop ara aprovem aquest pressupost que ja va tirar endavant, no?, de posar aquella inversió doncs, calculada d'allò que no s'ha fet. Ella es va comprometre, ho veurem si s'executa.
4: Doncs jo el que reclamo de l'Ajuntament és que, no, que siguin positius, sí, que no fotin tant refoc d'encenalls, que diguin, ho fem i ho fem.
1: Però comencem any electoral.
3: Sí.
1: Farem de tot.
3: En tot cas, estigueu pendents, feu seguiment. Queden 6 minuts. El tema que deies del desbloqueig del Sallar per la gent gran està pendent de la validació del nou projecte tècnic. Que el govern local vol reprendre aquestes obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi el mandat, i està pendent, com dèiem, de la validació del nou projecte tècnic. Hi ha unes declaracions a la regidora Alexandra Corbillo que va explicar doncs, això, que aquesta, la situació actual d'aquestes obres doncs, estan aturades des del 2024 i que passa per aquest projecte nou que actualitzi els preus i les feines a fer amb la situació actual. Sembla doncs, que la reforma d'aquest de l'antic espai jove i la sala d'activitats del centre social es va transformar, doncs, es volia transformar en aquest centre de serveis per la gent gran, i es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros i va arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard va quedar aturada. Segons la regidora, doncs, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, la revisió del projecte i la nova licitació ha estat el motiu, no? Bé, no sé què en penseu.
2: Massa temps, no? Jo crec que 3 anys quasi arriba un moment, per això jo reclamava que tu deies que no s'executen quan toca, no? Diguéssim, ara has de començar una altra vegada, fer pressupost nous, i aquest temps no han estat, ni han tingut locals, ni han tingut l'espai jove, ni han tingut res, està tot empantanat.
3: Llavors... l'espai jove es va traslladar, en tot cas
1: sí, l'espai jove està,
3: l'espai de la gent gran crec que els van reubicar,
1: l'espai jove està molt bé,
2: que són coses, conseqüències, que quan fas un acte hi ha conseqüències, i llavors estem 3 anys sense una cosa i les altres bueno, com se pot, no?
1: El que no sapiguem és perquè el motivo,
3: perquè
1: renunciar ja, però possiblement, clar, és el que no sapiguem, possiblement perquè els diners que havien pressupostat, 230.000 euros, no era suficient per fer el projecte, i va preferir perdre calés o la empresa que no tirar endavant.
4: Això te'n dones compte que aquí els projectes no es fan bé.
1: Clar,
4: no es fan bé, perquè s'arrenquen i es paren.
1: Sí, sí, sí.
0: Que se lo digan a Alianza.
4: Bueno, eso ya es diferente. Menos aquí ja podríem, ara podem...
0: No, però... Avui portem...
4: Lo de l'Aliança es va fer, i està feta. O que no està pagada, però està feta.
0: Vull dir que la cosa és diferent. No es pot utilitzar tampoc.
4: Això és diferent. Però vull dir, si aquí fa un projecte municipal amb una reforma, un edifici, el que sigui, aquest projecte té que estar adjudicat amb els diners corresponents. I si no, vull dir, que estem fent? Fer cosetes, arrencar coses perquè dius, mira, arrenquem aquí, fer una...
1: I si aquesta empresa ha licitat per 230.000 euros, que possiblement era molt, molt baix, pues és dir, no, aquesta empresa no, perquè no ho va fer, i ja està. Bueno, crec que s'acaba.
3: Sí, s'acaba, perquè aquí rellotge no va bé i el de l'ordinador m'indica que són les 11. Per tant, deixarem aquí avui aquest espai de tertúlia. Moltes gràcies per la vostra participació. La gent que no hagi pogut escoltar aquesta tertúlia, doncs que a les 7 es pot tornar a escoltar a la tarda i també a la nit a partir de les 10. Moltes gràcies per la vostra participació i deixem aquí aquest espai de tertúlia. Fins dilluns que ve. Us convido a seguir llegint aquestes notícies al nostre portal web radiocubelles.cat. Fins una altra.
1: Bona setmana. Adéu.
4: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: viure millor amb la doctora Teresa Joval.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Des de la nostra finestra Cubelles parlarem avui, si us sembla bé, de l'ús dels suplements i ens plantejarem si realment ens fa ser més forts. Ara que estem en un món on el cos perfecte, segons una estètica determinada, i l'exercici físic s'ha convertit en una segona religió, l'ús de suplements en els quals la creatina s'ha convertit en un dels productes bandera, ens fa o no ens fa més forts? Es suposa, quan ens adrecen o ens adrecem al prestatge de com reforçar la nostra musculatura, doncs que trobem determinats complements per augmentar-ne la resistència, per tenir més força, per tenir més energia, per millorar el rendiment, per recuperar-se abans d'una sessió d'entrenament especialment intensa. L'interès creixent pel gimnàs i l'obsessió amb els cossos perfectes han fet créixer el consum d'aquesta sèrie de productes per rendir més i millorar. Es tracta d'una febre pels suplements com els batuts de proteïna, la creatina, el magnesi, l'omega 3, la vitamina D, entre altres, que s'han popularitzat en els últims anys, sobretot a través de les xarxes socials com Instagram o TikTok. En alguns casos, la recomanació ve d'usuaris que no tenen formació ni expertesa sobre nutrició o medicina de l'esport, i els experts adverteixen que abans de començar a prendre qualsevol d'aquests productes cal passar per la consulta. Abans de començar a prendre qualsevol suplement, s'ha de millorar els hàbits de nutrició de cada dia. Introduir més verdures, cereals, greixos saludables i fibra a la nostra dieta és molt important. No hi ha cap pastilla màgica que pugui substituir a l'ús conscient de totes les fonts nutritives que ens ofereix la natura. L'experta nutricionista del Servei d'Endocrinologia, Maria Antònia Roig, ens diu que el problema més habitual que es troben a la consulta són persones amb dietes molt desequilibrades que presenten importants dèficits d'aliments molt rellevants per la seva salut, que es compensen amb suplements. Es pensen que, com que ja prenc la proteïna, la creatina, i es va al gimnàs, ja tenen un estil de vida saludable, i això no és així. Sense entrenament i sense una base alimentària sòlida, aquests suplements perden el sentit. No són iguals ni substitutius. De tots els suplements que hi ha, els que tenen més èxit són els de proteïna. Per què? Doncs perquè, de fet, la proteïna té una imatge molt clara per associar-la, que és un bon filet. En els passadissos dels supermercats hi ha espais que s'han transformat en els últims anys i ara hi podem trobar tota mena de productes proteics que prometen millorar la salut amb una aportació proteica extra. El ventall és cada cop més ampli i recorre l'espectre des dels iogurts enriquits, que són de fàcil transport i d'un gust més o menys agradable, les barretes de cereals i el pa, fins a batuts amb proteïna afegida, pensats per fer créixer la massa muscular i acompanyar una dieta saludable. El missatge de la indústria dels aliments és simple: com més proteïna, millor. I els experts ens diuen a l'altra punta que el consum de proteïna que s'ha de fer varia en funció de cada persona i que en cap cas s'ha d'incrementar la ingesta si això comporta deixar de consumir altres nutrients igual d'importants per la salut. Segons les guies alimentàries tradicionals, un adult s'ha de menjar al dia uns 0,8 grams de proteïna per quilo i de pes corporal, però estudis més moderns conclouen que la ingesta s'ha de situar entre 1,1 i 1,2 grams per quilo. En els nens, en canvi, les necessitats són molt més modestes i s'ajusten al pes i a l'etapa de creixement. Tot i això, seguim sense aconseguir consensos clars entre professionals, tot i que sí que coincideixen que cal evitar ingestes proteiques molt altes en la població en general, especialment quan no hi ha una necessitat clínica o esportiva clara. Sí que hi ha determinats grups poblacionals, com la gent gran o les dones embarassades, que requereixen un augment de consum més gran de proteïna. Aquesta cresta de la ona per la creatina en els suplements que tenen més èxit s'explica des del punt de vista de les nutricionistes de la Unitat de Medicina de l'Esport de Sant Joan de Déu Clínic com a una de les consultes més freqüents. És un compost natural que produeix el cos i que s'obté principalment de carns vermelles, peix i pollastre. Els últims anys s'ha popularitzat com a suplement perquè demostra que millora la funció muscular entre les persones que fan entrenaments de força mínim 3 cops a la setmana. En aquest cas, hi ha evidència científica demostrada, ja que des de la dècada de 1970 es va començar a estudiar i se n'ha demostrat l'eficàcia. Tant les dues nutricionistes, Roig com Delgado, insisteixen que, malgrat l'evidència científica, segueix sense ser un suplement per tothom ni se n'hauria de prendre de manera indiscriminada. És un suplement molt segur i dels seus estudiats, però recorda que només té sentit quan hi ha una base sòlida d'entrenament i alimentació. No és és perdre-la i tenir més força. Explica que actua com una reserva ràpida d'energia muscular que només es pot aprofitar si realment es treballa el muscle amb exercici. En aquest sentit, alerta que moltes persones associen directament la creatinina amb la proteïna i obliden alguns nutrients essencials, com els hidrats de carboni, que són les fonts imprescindibles per tenir energia. Primer hem de revisar com estem menjant, perquè si no, no té cap sentit suplementar-ho. De fet, una de les costums més freqüents és si cal prendre creatina o altres suplements, i la resposta acostuma a començar sempre pel mateix. Revisem primer la dieta. La lleugera millora que pot aportar la creatinina a la massa muscular i fer el múscul més eficient és una acció limitada depenent de molts factors. Cal prendre-la amb regularitat i mantenir una bona hidratació. Sense aquests requisits, el seu impacte és mínim. Les dues expertes coincideixen a dir que la majoria de persones que prenen suplements no els necessitarien. Apunten cap a persones que fan exercici moderat o simplement volen mantenir-se sanes, no us recomanaria suplementar l'alimentació amb productes químics. Només en casos d'entrenaments més exigents o objectius molt concrets pot tenir sentit com un plus. El risc del culte al cos és un altre aspecte que preocupa especialment en l'ús dels suplements en joves. Delgado és clara. No recomanaria suplementar a menors de 18 anys, si no es fan situacions molt específiques i sota supervisió. Amb els aliments podem aconseguir moltes coses i aposta per esgotar primer totes les opcions que podem trobar en el nostre plat del menjar, abans de recórrer a aquests productes de prestatge de supermercat. Moltes persones opten per batuts o productes processats en lloc de cuinar, cosa que empobreix la dieta i pot generar mancances nutricionals. És més fàcil fer 3 batuts de proteïna al dia, però això no substitueix una bona alimentació. Cuidar l'alimentació en excés pot acabar desembocant en obsessions i aquestes sovint deriven en algun trastorn de conducta alimentària, com ara la ortorèxia, que seria la preocupació extrema per cuidar la salut a través del menjar saludable. Un consum elevat i sostingut de proteïna, per exemple, pot tenir impacte sobre la salut dels ossos i la cardiovascular, per la qual cosa, insisteix, s'han d'evitar fent grans ingestes, especialment si la persona té alguna malaltia de base o situació de risc, com ara un colesterol alt. Amb tot, els professionals situen com a factor clau a tenir en compte el tipus de proteïna que es consumeix. La pressió que representa la recerca al límit de la insensatesa per un cos especialment modelat ha fet que moltes persones es desconnectin del plaer de menjar i de fer esport i les converteixen en eines per assolir un ideal físic. Per això, es defensa la necessitat de recuperar una relació més saludable amb el cos, l'alimentació i l'activitat física, basada en el benestar i no només en l'aparença. En definitiva, el missatge dels experts és clar. Abans de buscar resultats ràpids en forma de suplement, cal construir una base sòlida amb bons aliments. Només així, i en els casos concrets, la suplementació pot tenir un paper realment útil. Caiguem lluny de la temptació de pensar que un pot substitueix un plat.
0: A
1: Espero que això us hagi portat a la ment un platet d'amanida amb alguna cosa que us agradi. I si no us agraden les amanides perquè estan crudes, doncs bullir alguna cosa. Penseu que anem de cara a l'estiu, les carmanyoles fredes, si hi ha temps i ganes, poden ser una manera interessant de portar el menjar de casa a la feina. O potser al parc de davant de la feina, mentre esperarem el sol, i així no necessitarem altra vitamina D.

0: Un mes més ens anem a acostar cap a la Biblioteca Mossèn Joana Avinyó de Cubelles i per això doncs, tenim amb nosaltres a la Núria del Campo, la seva directora. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, arribem a un nou mes. Ens arribem ja cap al mes de maig, plena primavera. Ja hem superat l'abril amb Sant Jordi i les seves explosions de literatura. I ens anem cap al mes de maig. Què és el que teniu previst al mes de maig a la biblioteca?
1: Molt bé, doncs començarem amb les exposicions, que aquest mes en seran dues. La primera és Esmals, es titula Esmals, de la Pilar Francesc i Ventalló. Ella és escultora i esmaltista i ens portarà una mostra d'esmals cuits al foc, inspirant-se en la natura i en sensacions i emocions de vida i color, així és com ens la descriu ella mateixa. Això serà del 4 al 30 de maig a la sala d'actes. Però, paral·lelament, entre el 8 i el 30 de maig, al vestíbul, a la zona de vestíbul, també tindrem la mostra titulada Del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. Aquesta és una exposició comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní. És una exposició organitzada per l'Institut d'Estudis Pedresencs i va vinculada a la publicació del llibre amb el mateix títol per poder posar nom i cara a reconstruir les trajectòries vitals dels deportats penedesencs que van fugir d'Espanya arrel de la Guerra Civil i que van acabar internats en camps de refugiats o fins i tot en camps de concentració i d'extermini. Llavors això és a través de l'Institut d'Estudis Penedesencs i de l'associació Amical Buchenwald, que també ha col·laborat amb aquesta exposició. Un cop tenim les exposicions explicades, comencem al maig des del dia 1, que és el 4, perquè l'1 és festiu, després del pont de maig. Doncs oferim un curs més del programa Més Digitals. L'any passat ja vam fer dues convocatòries, una al maig i l'altra a l'octubre. I en aquest cas el curs que oferim és Ens endinsem en el món digital. És un curs de competències digitals bàsiques, és a dir, un curs per aprendre a utilitzar el mòbil, per planificar sortides, descobrir llocs d'interès, el pronòstic del temps, recordar-nos de les visites del metge, dur a terme gestions bancàries, bé, tot el que avui dia necessitem en el dia a dia i que molta gent que per edat o perquè no ha estat avesat a les tecnologies, doncs necessita conèixer, no? És un curs finançat per la Generalitat de Catalunya, és presencial de 15 hores i es durà a terme tots els dilluns i dimecres de maig, el 4, 11 i 18, el 6, 13 i 20, de 5 a 7:45 del vespre. Hem de dir que les inscripcions estan ja obertes, per tant, la gent que estigui interessada, doncs, que ens contacti via telèfon o presencialment. Què més tenim? Tenim també una presentació de llibre el dia 21 de maig, concretament, a 7:15 de la tarda. Vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la historia de España, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibárruri, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda. I tindrem una altra presentació de llibre titulada Les aventures de Saile. Això serà el dijous dia 28, a 7:15 també. I l'autor és Elias Golias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per La carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure. Però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc. Doncs, per acabar, les activitats dedicades al públic en general, tenim, com sempre, la Wins Visita, aquestes seccions la porta Libertània, Joaquim Micó, i justament al maig, que serà el dia 30, a les 6, avui ens visita la literatura en la ràdio. O sigui, que la ràdio és la protagonista d'aquesta Avui ens visita, i comptarem amb Xavier Borrell, Ivan Moulin, Ramon Valls i Josep Lluís Villanueva. Això serà per cloure el mes de maig, quan activitats per públic adult.
0: I com sempre, la biblioteca també té un espai important per als més petits i, per tant, doncs, durant el mes de maig també heu preparat coses per la canalla.
1: Com és tradicional cada mes, fem una hora del conte i hi ha mesos que ho adrecem als més petits, com va ser l'abril, de 0 a 3 anys, però el conte de maig serà per famílies amb infants a partir de 3 anys. Concretament, tindrem el conte titulat El secret de la natura i ens el farà la Coruixa Teatre. I, bueno, tracta d'animalons del bosc que defensen els seus caus, d'aquells que volen contaminar i embrutar casa seva. D'aquí el títol del secret de la natura, amb el missatge de que l'hem de conservar i hem de tenir cura d'ella. 16 de maig, a les 11 del matí. I acabem, com hem fet en altres mesos, no ho fem sempre, però normalment el darrer dissabte de mes, de 11 a 12, fem una trobada d'intercanvi de cromos i cartes. I a l'abril que no ho hem fet, doncs ens han reclamat, no? Però clar, quedava molt apretat amb la programació i vam decidir que a l'abril no ho fèiem. Però és una trobada, un lloc on la gent agraeix de poder intercanviar aquests cromos que col·leccionen.
0: De totes col·leccions, no? Tenc cada futbol...
1: De totes. La gent es concentra entre 11 i 12, porta els seus cromos i, bueno, és la manera de poder fer aquest intercanvi.
0: Molt bé, com sempre, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó, evidentment amb tots els seus serveis, també ofereix doncs, tota aquesta planificació del mes de maig, que, com dèiem, la podem consultar també a les xarxes socials, a través de la pàgina web i, evidentment, doncs, a la pròpia biblioteca i aquí a Ràdio Cubelles.
1: Ah, bueno, m'oblidava de dir que, a banda de tot el que hem explicat, tenim 14 clubs de lectura en funcionament. Vull dir que la gent que li interessi participar als clubs de lectura, que en tenim d'idiomes, francès, anglès, de teatre, de poesia, de literatura, de cinema, etc., doncs que passin per la biblioteca, que agafin el llibre i que vinguin a comentar-lo el dia de la trobada.
0: I per acabar, volíem recordar les aules d'estudi.
1: Correcte.
0: El mes de maig.
1: El mes de maig comencem la nova temporada de sales d'estudi. Van des del 4 de maig, que és dilluns, fins al 10 de juny, que és passades les proves de l'ESPAU. I com a gran novetat, i arrel de la demanda que hi ha hagut de la ciutadania, obrirem tots els matins de dilluns a divendres. Dimecres i divendres en serveis normals de biblioteca, perquè està dintre del seu horari, però dilluns, dimarts i dijous, de 9:15 a 2:15, estarà en funcionament les sales d'estudi. A més, cada dia, des de que tanquem a les 8 fins a 9:15, també hi haurà sales d'estudi de dilluns a divendres i dissabte i diumenge, matí i tarda també. Per tant, els estudiants, respecte d'altres edicions que hem fet, guanyen els matins en què la biblioteca està tancada.
0: S'ha de fer algun tipus d'inscripció? S'ha d'avisar? Simplement anar a la biblioteca i ja està?
1: Simplement anar a la biblioteca dintre d'aquests horaris que ja estan publicats fa dies i fer ús dels espais. Els dies que la biblioteca està oberta, doncs es poden col·locar allà on els agradi més. Els dies que la biblioteca està tancada, llavors han de quedar-se a la zona de vestíbul, sala d'actes i espais colindants.
0: Això també arriba al final de curs i, evidentment, també es nota amb els exàmens i amb les proves que s'han de preparar i per això doncs, aquesta ampliació amb
1: aquest
0: les sales d'estudis. Núria, moltes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: I bé, parlem el mes que ve.
1: I seguim al juny. Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: dies de vacaciones aquí para descubrir.
1: Mm-hmm. Perquè ells de turisme o això no en van fer, no van fer viatges a Catalunya mai.
0: Sí,
1: o...
0: sí? Jo vino en los años 1999 mm-hmm. pasar un año en Barcelona.
1: Ah, molt bé. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Bueno, i clar, la vida ja doncs a França, clar, deuria enganxar, no? El teu besavi, tots la Primera Guerra Mundial, no?
0: Sí.
1: Segona Guerra Mundial.
0: Sí, sí.
1: Tots aquests fets els va viure, sí. No? En primera persona, suposo.
0: Sí. Sí, sí, sí. I no fue yo la primera persona que vino a encontrar los primos de uh-huh. Bellot d'Urgell. Mi tío, mi mamá, uh-huh. cuando ella estaba embarazada de mí, uh-huh. vino aquí en Bellot d'Urgell.
1: Ah, muy bien.
0: Y los hijos de mi bisabuelo uh-huh. Vino también. Entonces, con esa parte de los primos de Bellot d'Urgell ya tenemos contacto.
1: Molt bé.
0: I nos faltava otra.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs avui hem conegut aquesta història, no? de la família d'en Joan Ivern Cona i bé, que va ser el pare del besavi de l'en Claude que avui ens ha visitat a Ràdio Cubelles i que està doncs buscant aquesta informació per acabar de completar l'arbre genealògic. No sé si voldreu anar més enrere en el temps. ¿Querréis ir más lejos en el tiempo o hasta aquí, hasta Cubelles? ¿O queréis investigar más, un poco más?
0: No. Lo que me interesa no es ir muy lejos hasta los años 1013. Lo que me interesa es con la historia más reciente y con personas que quizás están todavía viviendo conocer historia bastante reciente uh-huh. No busco uh-huh. si tengo un
1: l'origen familiar
0: no,
1: Molt bé. Molt bé, doncs Mari Teresa Mura, moltíssimes gràcies, amb 81 anys, no?, que té, 81 anys que
0: sí,
1: té,
0: sí.
1: Moltíssimes gràcies, i l'en Claude Lairon, que també ens ha visitat avui per explicar-nos aquesta història. No sé si nos queréis contar algo más o
0: no,
1: ja...
0: No, moltíssimes gràcies por eso, todo eso.
2: Si quelqu'un se manifestait, comment va le savoir?
0: Ah oui, va parler.
2: Mais je ne sais pas, moi, parler. Si quelqu'un se manifestait pour dire ben, que c'est de la famille de mon grand-père, mm-hmm. la famille Ivern, ça nous ferait très plaisir.
1: Ah, molt bé. Molt bé, doncs un plaer i suposo doncs poder haver conegut aquests orígens cubellencs de la família de Maria Teresa Mura i d'en Claude Lairon. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i des d'aquí també doncs si us hem pogut ajudar amb aquesta petita investigació doncs també és un orgull i una satisfacció. Moltes gràcies.
0: Merci adeu.
3: Gràcies, merci adeu. Beaucoup.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
1: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
5: GPEC. I comencem una edició més del teu programa de circa Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocir.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que el Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar doncs associada a altres espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no? És una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau. És un sedant antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial. És un analgèsic, també molt fort. Després també serveix per regular pues, tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals. És un antirreumàtic també molt bo. I després també pot baixar el colesterol. A que no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes perquè, si no, els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs, bueno, s'ha vist que té una certa acció, no?, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val?, perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan, bueno, s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé, doncs, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris, doncs, que podria anar per mitigar aquests efectes. Però, bueno, tot això està en fase d'estudi i, evidentment, doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també, matxacat i aplicat, doncs, pot aliviar els dolors de ciàtica, que són bastant pesats. Després també, les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames, doncs, ens pot aliviar aquest problema circulatori. Després també a les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé, doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona, doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats, doncs, troben com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per, doncs, per caçar moixons, ocellets. Ho es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personal realitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat als usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
3: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, que vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una enfermedad mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
2: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
4: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
2: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur, amb una mica d'inestabilitat, que farà que hi hagi més núvols que no pas clarianes i avui d'insolació poqueta. Fins i tot esperem algunes pluges o ruixats irregulars i dispersos a la curta durada. Tampoc deixarien gran quantitat de pluja entre mig matí i mitja tarda preferentment, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia situant-se entre 14 i 15 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat avui molt alta. Vent feble de mestral a l'inici i final del dia i més aviat de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps força estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró a la tarda.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. El govern local s'ha reunit amb un grup d'associacions de veïns pels problemes que hi ha actualment amb l'autobús municipal. La regidoria de dinamització econòmica està buscant solucions als retards en els horaris i vol resoldre també la contractació adequada del servei dels caps de setmana. Això és el que ha dit a les associacions que han assistit en aquesta reunió, que han sigut les associacions de veïns de Corral d'Ancona, Mastradé, del Nou Marítim, de Bardagí i l'associació Veïns per Cubelles. La regidora responsable del transport urbà, Núria Planes, ha reconegut que actualment hi ha retards que afecten els horaris habituals. Segons ha explicat la regidora, el contracte vigent de l'autobús data de l'any 2015, un moment en què les condicions de circulació a Cubelles eren diferents. D'una banda, els conductors de l'autobús s'han anat trobant amb l'entrada en vigor de les noves limitacions de velocitat, que combinades amb un augment de la densitat del trànsit estan provocant bona part d'aquests retards. A més, les polítiques de bonificació del transport públic també han fet augmentar la demanda i això comporta que hi hagi més usuaris i, per tant, més parades i un temps d'espera més elevat per l'entrada i sortida dels passatgers. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: El servei del bus ha tingut bastantes incidències amb el tema dels horaris, en fruit de que el contracte del bus és del 2015. El 2015 a Cubelles s'anava a 50 km per hora. Llavors hi havia un tràfic de gent o un tràfic de vehicles molt menys considerable. Ara, amb les actuals velocitats que hi ha implementades al municipi i amb l'afluència més de trànsit, doncs és impossible complir l'horari que en el 2015 es va estipular. També ja és veritat que hi ha moltes més usuaris, perquè en tema de les bonificacions també del que hem fet del transport públic, doncs aquestes bonificacions fan que molta més gent agafi el transport públic, amb el qual és bo, però també la persona del bus, el conductor del bus ha de parar més parades, s'ha d'aturar, ha d'ajudar gent gran i tal, i llavors és difícil complir els horaris.
0: Després d'aquesta trobada amb els veïns, ara l'Ajuntament es vol reunir també amb l'empresa concessionària per trobar la manera d'adaptar-se a la situació actual, tal com ha explicat la regidora Núria Planes.
3: A una reunió tècnica amb l'empresa del bus perquè, per veure quines solucions podem aportar, perquè, clar, és un contracte antic que no està adaptat a la situació actual i dintre del marc legal que tinguem doncs intentarem solventar la situació. De fet, la resposta és aquesta, que som conscients de que hi ha un problema amb això. De moment intentarem adaptar els horaris a la realitat existent, però que hem de buscar solucions que permetin que la gent pugui agafar més el transport públic.
0: En relació amb el servei de l'autobús urbà dels caps de setmana, que té la contractació pendent de regularitzar administrativament, Núria Planes ha revelat que han optat, ara per ara, per contractar una consultoria especialitzada que els pugui ajudar.
3: Aquest és un problema que tenim amb contractació, perquè no tenim lligat el contracte del bus dels caps de setmana. Esperem, també, que això està sobre la taula. De fet, hem contractat una consultoria especialitzada en temes de transport perquè ens doni, ens aporti la solució amb aquest tema. Sí que, bueno, sembla que hi ha diferents, bueno, és com la llei, no?, de que cadascú agafa la interpretació que vol. Llavors, hem demanat algú especialitzat en això, perquè nosaltres no... Bueno, els necessitem més suport.
0: Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, ha afegit però que la solució a tots aquests problemes que hi ha amb l'autobús municipal no serà immediata.
3: Que tinguin la confiança de que l'Ajuntament estarà buscant les solucions, que no són fàcils i que no són immediates, perquè si fos fàcil immediat, si tingués la vareta màgica ja ho haguéssim solucionat, però que no és així, no és fàcil, s'ha de fer sempre segons la llei ens deixa poc marge de moviment, llavors tenim que fer les coses correctament i estem buscant solucions.
0: El contracte actual de l'autobús urbà es va adjudicar l'any 2015 i va suposar una retallada en comparació amb el servei que hi havia anteriorment. En la següent legislatura ja es va posar sobre la taula la necessitat de recuperar aquest servei i finalment, al maig de 2019, poc abans d'arrencar la campanya electoral, el govern local d'aleshores va ampliar el contracte per afegir-hi els caps de setmana. El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3 de 7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4 de 7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3 de 7 juntament amb la torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3 de 8, la torre de 7 i el 4 de 8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4 de 7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
4: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta. Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
5: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
0: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
6: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
0: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
7: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre

0: 150 euros per part de l'alumnat, que encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
1: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
0: I penso que és una molt bona iniciativa, que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
1: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi, com la protecció del corriol Camanegre a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment accions a defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
0: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
1: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
2: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personal realitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
3: Explica'ns, Antonella, doncs avui us esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?

0: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
1: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
0: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda a aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant amb servici comunitari.
1: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
0: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
1: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
0: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
1: Doncs moltes gràcies, Antonella, que vagi molt bé, bon dia.
0: Bon dia, o sigui, gràcies.
2: Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
3: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
2: Renata B2, alcaldessa occidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
4: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa on hi ha material, hi ha merchandising i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
2: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
5: Aquest cap de setmana va acabar la competició per al club de futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3-5, i d'aquesta manera doncs els covellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3-5 amb 8 els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Covelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Covelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3-0, una derrota que deixa el Covelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Covelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Covelles doncs ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Covelles amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els covellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que tornà a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits. Doncs les covellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera els covellenques tenen assegurat el playoff, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest playoff per l'ascens a la nacional catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Atmella per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada a la victòria del Club Bàsquet Covelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Covelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria d'un domicili per 46-65, també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de si aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Covelles, el Juguem Net.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Covelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocovelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur, amb una mica d'inestabilitat, que farà que hi hagi més núvols que no pas clarianes i avui d'insolació poqueta. Fins i tot esperem algunes pluges o ruixats irregulars i dispersos a de curta durada. Tampoc deixarien gran quantitat de pluja entre mig matí i mitja tarda preferentment, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia situant-se entre 14 i 15 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat avui molt alta. Vent feble de mestral a l'inici i final del dia i més aviat de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps força estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local s'ha reunit amb un grup d'associacions de veïns pels problemes que hi ha actualment amb l'autobús municipal. La regidoria de dinamització econòmica està buscant solucions als retards en els horaris i vol resoldre també la contractació adequada del servei dels caps de setmana. Això és el que ha dit a les associacions que han assistit en aquesta reunió, que han sigut les associacions de veïns de Corral d'Ancona, Mastrader, del Nou Marítim, de Bardagí i l'associació Veïns per Cubelles. La regidora responsable del transport urbà, Núria Planes, ha reconegut que actualment hi ha retards que afecten els horaris habituals. Segons ha explicat la regidora, el contracte vigent de l'autobús data de l'any 2015, un moment en què les condicions de circulació a Cubelles eren diferents. D'una banda, els conductors de l'autobús s'han anat trobant amb l'entrada en vigor de les noves limitacions de velocitat, que combinades amb un augment de la densitat del trànsit estan provocant bona part d'aquests retards. A més, les polítiques de bonificació del transport públic també han fet augmentar la demanda i això comporta que hi hagi més usuaris i, per tant, més parades i un temps d'espera més elevat per l'entrada i sortida dels passatgers. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: El servei del bus ha tingut bastantes incidències amb el tema dels horaris, en fruit de que el contracte del bus és del 2015. El 2015 a Cubelles s'anava a 50 km per hora. Llavors hi havia un tràfic de gent o un tràfic de vehicles molt menys considerable. Ara, amb les actuals velocitats que hi ha implementades al municipi i amb l'afluència més de trànsit, doncs és impossible complir l'horari que en el 2015 es va estipular. També ja és veritat que hi ha moltes més usuaris, perquè en tema de les bonificacions també que hem fet del transport públic, doncs aquestes bonificacions fan que molta més gent agafi el transport públic, amb el qual és bo, però també la persona del bus, el conductor del bus ha de parar més parades, s'ha d'aturar, ha d'ajudar gent gran i tal, i llavors és difícil complir els horaris.
0: Després d'aquesta trobada amb els veïns, ara l'Ajuntament es vol reunir també amb l'empresa concessionària per trobar la manera d'adaptar-se a la situació actual, tal com ha explicat la regidora Núria Planes.
3: A una reunió tècnica amb l'empresa del bus perquè, per veure quines solucions podem aportar, perquè, clar, és un contracte antic que no està adaptat a la situació actual i dintre del marc legal que tinguem, doncs intentarem solventar la situació. De fet, la resposta és aquesta, que som conscients de que hi ha un problema amb això. De moment intentarem adaptar els horaris a la realitat existent, però que hem de buscar solucions que permetin que la gent pugui agafar més el transport públic.
0: En relació amb el servei de l'autobús urbà dels caps de setmana, que té la contractació pendent de regularitzar administrativament, Núria Planes ha revelat que han optat, ara per ara, per contractar una consultoria especialitzada que els pugui ajudar.
3: Aquest és un problema que tenim amb contractació, perquè no tenim lligat el contracte del bus dels caps de setmana. Esperem, també, això està sobre la taula, de fet hem contractat una consultoria especialitzada en temes de transport perquè ens aporti la solució amb aquest tema. Sí que, bueno, sembla que hi ha diferents, bueno, és com la llei, no?, de que cadascú agafa la interpretació que vol, llavors hem demanat algú especialitzat en això, perquè nosaltres no... necessitem més suport.
0: Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, ha afegit però que la solució a tots aquests problemes que hi ha amb l'autobús municipal no serà immediata.
3: Que tinguin la confiança de que l'Ajuntament està buscant les solucions, que no són fàcils i que no són immediates, perquè si fos fàcil immediat, si tingués la vareta màgica ja ho haguéssim solucionat, però que no és així, no és fàcil, s'ha de fer sempre segons la llei ens deixa poc marge de moviment, llavors tenim que fer les coses correctament i estem buscant solucions.
0: El contracte actual de l'autobús urbà es va adjudicar l'any 2015 i va suposar una retallada en comparació amb el servei que hi havia anteriorment. En la següent legislatura ja es va posar sobre la taula la necessitat de recuperar aquest servei i finalment, al maig de 2019, poc abans d'arrencar la campanya electoral, el govern local d'aleshores va ampliar el contracte per afegir-hi els caps de setmana. El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3-7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3-6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4-7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3-7 juntament amb la torre de 6 i un 3-6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4-8, el 3-8 i el 7-7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3-8, la torre de 7 i el 4-8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4-7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
4: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3-4-7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta. Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
5: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
0: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
6: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els hi explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
0: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
7: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
8: Doncs d'altres ja ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé mira, uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
7: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
8: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
7: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegre a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
8: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
7: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
9: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
10: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers, i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
9: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
10: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
9: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
10: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
9: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
10: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
9: Doncs moltes gràcies, Antonella. Que vagi molt bé. Bon dia.
10: Bon dia. O sigui, gràcies.
0: Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
3: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de, doncs, de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata Bedós, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
11: Continuant havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa on hi ha material, hi ha merchandising i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació, qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
12: Aquest cap de setmana va acabar la competició per al club de futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3 gols a 5 i d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3 a 5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana, doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3 a 0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles, doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria, doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles, amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell, en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència, que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant, doncs, podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs, derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga, i també derrota del femení, que tornà a la competició un mes després del seu últim partit. Entre descansos i jornades sense partits, doncs, les cubellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera, els cubellenques tenen assegurat el play-off, però, doncs, encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest play-off per l'ascens a la Nacional Catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria a domicili per 46-65 també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de sí aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: I avui parlem amb Xavier Pedro, del GPEC, i el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar de la cursa solidària que ara fa uns dies va celebrar l'Institut Cubelles. Concretament, l'alumnat de primer a quart de l'ESO van prendre part d'aquesta quarta edició de la cursa solidària que va tenir lloc el passat 30 d'abril. Xavier Pedro, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Parlem d'aquest tema amb vosaltres perquè els diners recollits en aquesta cursa van íntegrament doncs, a la vostra entitat. Explica'ns una mica la xifra recollida en aquesta ocasió.
4: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
1: Tenim entès que el mateix projecte d'àmbit científic, a través del seu alumnat, van fer la tria d'aquesta entitat, no?, de l'associació GPEC. Què en penseu, de que els escolars, o sigui, aquest alumnat, hagi optat per decidir doncs, donar aquests diners doncs, a la vostra associació?
4: Doncs mira, quan em vaig anar assabentant de com funcionava aquesta l'organització d'aquesta cursa i la tria de les entitats a qui s'aportaven els donatius, i penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori. Em van explicar que la manera com ho fan és que l'alumnat de tercer d'ESO cada any fa com un llistat, un recull d'unes 6 entitats, més o menys, que treballin al territori, per aquí Cubelles o per la zona. I llavors són els mateixos alumnes de tercer d'ESO que passen per les diferents classes, de primer, segon i quart, i amb la informació que han trobat a internet, o sigui, doncs, ells mateixos van explicant perquè fan com uns grupets i cadascú ho escull com una entitat. I bons són ells qui venen l'entitat, no? Diguéssim, entre cometes, a les diferents altres classes perquè després es facin unes votacions i siguin els mateixos alumnes qui escullin a quina entitat volen donar els donatius aquell any.
1: I bé, no sé si vosaltres a partir d'aquí heu tingut altres contactes a banda d'aquesta cursa, que entenc que hi vau ser presents, no? La cursa solidària celebrada el passat 30 d'abril. No sé si heu fet altres contactes amb el mateix institut, amb l'alumnat, per acostar també l'entitat.
4: Sí, mira, vam aprofitar que per mi, jo ho vaig comentar amb la direcció i amb qui organitzava aquesta cursa, que el més beneficiós sobretot era que vam poder anar classe per classe, per fer com una activitat d'una estona, vam passar per tot l'alumnat de tot l'Institut Cubelles per explicar quina era la nostra tasca, on anirien a parar els diners, que és el que es feien amb aquests diners, no? I és una bona manera, no?, de poder interactuar per una banda amb l'alumnat, que puguin conèixer, que sàpiguen quina tasca hi ha, i també, doncs, sobretot vam explicar molt del valor del valor natural que tenim aquí a Cubelles, i bueno, hi havia gent que hi havia coses que les coneixien, altres persones que les coneixien, i bueno, va ser una molt bona forma de poder interactuar, no? Que això és superpositiu. Uh-huh. Sí, que més o menys vam passar per unes 16 classes en total, i deuen ser uns 400 alumnes, o sí, això, mira, no sempre es pot fer aquesta tasca, i gràcies a l'excusa de la cursa, doncs vam poder establir aquesta relació.
1: Fem una mica aquesta presentació, no?, que vau compartir amb l'alumnat. Què és l'associació GPEC?
4: Uh-huh. Més o menys el que els vam explicar, i el que expliquem normalment, és que és una entitat ambiental que ja fa més de 40 anys que existeix, que sobretot el que ens dediquem és a defensar la natura i el medi ambient, ¿vale? Per això ho fem a través de la defensa ambiental, que hi ha tècnics i voluntaris que fan aquesta tasca, doncs, que saben més de lleis, etc., i llavors intenten aturar accions, no?, que van en contra de la natura. I per altra banda també fem educació ambiental i projectes de conservació d'ecosistemes o d'espècies, com a cas aquí a Cubelles, que fem el tema de la conservació del corriol Cama Negra, les platges, i bueno, també fem projectes de moltes altres espècies i hàbitats, que bueno, en aquell cas sí que vam tindre força estona per poder explicar més o menys tots, i ara aquí no sé si tindria temps d'explicar tot el que fem, i bueno, sí que a la web es pot consultar més o menys tots els projectes que fem, i bueno, sempre que vulguem ho podem parlar, això.
1: Uh-huh. L'institut, que està tan a prop del mar, no?, i tan a prop, uh-huh, també, doncs, a projectes com pot ser el del Corriol, que potser és un dels destacats aquí al municipi, pot ser un dels temes que potser més els hi ha interessat a l'hora de preguntar sobre la vostra identitat?
4: Sí, per una banda, sobretot doncs, a través de preguntar i tot això, doncs sí que volíem saber a veure si coneixien, quines coses coneixien, com entenen, quina visió tenen ells dels espais naturals que hi ha a Cubelles, quins són els que coneixen, i bueno, sí que vam veure que la platja no, normalment no s'entén, però bueno, ni això no es passa ni amb els adults, ni amb els infants, ni a ningú gairebé, no?, que no entenem la platja com un espai natural. I sí que hi havia algunes persones que són molt positiu que sí que coneixien el Corriol Cama Negra, havien vist també alguns cartells que hi havia a la platja, amb alguna foto, i doncs, amb això ja podien saber, fins i tot alguns sabien a quines platges eren on nidifiquen i tot això, altres que no els sonava res de res, i es van sorprendre, no?, de que hi hagi un ocellet que sí que posi el niu a la sorra de la platja, i es van interessar força. Uh-huh. L'experiència va ser molt, molt positiva,
1: I entenc, doncs, que aquesta informació que vau traslladar a l'alumnat va ser prèvia a aquesta cursa del dia 30, o un cop, uh-huh, s'ha recollit aquesta xifra? Com ha anat aquesta trobada?
4: Prèvia, perquè era com una forma d'animar l'alumnat a participar en aquesta cursa, per dir-los, bueno, us animem a participar i que sapigueu que si feu un donatiu, no?, que si se us demana que feu un donatiu així, que sapigueu on aniran a parar els diners, no? Per això ho vam fer prèviament i a més està molt bé, perquè pensava jo que igual la participació de l'alumnat era poca, però no, crec que participa molta gent. Ja fa, no sé si em van dir que eren 4 o 6 anys que es fa en aquesta cursa, i bueno, que cada any té molt bons resultats.
1: Uh-huh. Deies 700 euros recollits, crec que has dit, o...
4: 700, més o menys.
1: 700, doncs 280 participants, ja que l'aportació per nen era de 2,5 euros. Havien de fer simbòlicament un recorregut de 5 quilòmetres, que eren dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Per tant, és més un... no és una gran cursa, no? És més una... com un recorregut molt, molt solidari, no?
4: Sí. Això, bueno, hi haurà alguns que s'ho prenguin com a més a... algú més competitiu, però d'altres no, feien com, bueno, com una activitat més de les que es fan, i com un dia, pues, especial, no?, dintre del programa educatiu que té l'institut, i com un dia especial, pues, bueno, anem a fer com aquesta passejada i fem una activitat que és solidària i n'hi havia molta gent que s'ho pren d'aquesta manera, ens van comentar. Uh-huh. Però molt bé que hi vulguin participar, que tampoc és obligatori, em sembla.
1: Dins de tota la tasca que fa el GPEC, aquests 700 euros serà per un projecte concret o no sé si heu concretat una mica dins l'entitat, amb què ens contribueix?
4: Vale, en principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
1: Uh-huh. Xavier, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguem preguntat de tot aquest esdeveniment, no? Aquesta cursa solidària, aquests diners que heu rebut per part de l'alumnat de l'Institut Cubelles i les seves famílies, no? D'aquest projecte en si. Com un últim missatge abans de tancar aquesta entrevista.
4: Bueno, que és un missatge, com a missatge és bueno, que si ens escolta algú que tingui alguna vinculació amb instituts o amb escoles o altres organitzacions així, que bueno, es convido que es posin en contacte amb el Departament d'Educació Física de l'Institut de Cubelles perquè sàpiguen com ho fan, perquè veig que està molt, molt ben organitzat, molt ben dissenyat, molt ben organitzat i, bueno, realment és els resultats són molt positius, no? Tant en participació, en motivació de la gent i bueno, establir aquest vincle que comentàvem al principi de tot de l'entrevista entre l'alumnat, entre els participants i les entitats del territori.
1: Doncs Xavier, si algú altre ens està escoltant i també vol fer alguna aportació a l'associació GPEC, no sé si rebeu allò, aportacions, d'altres ocasions, no només ara per part de l'Institut Cubelles i aquest projecte de la cursa solidària, sinó en altres àmbits.
4: Sí, que rebem donatius per part de persones particulars, a vegades per segons quina causa, projectes o causes així de defensa ambiental, i també per part d'algunes empreses, també a vegades fan donatius, o sigui, en general per entitat o per algun projecte, alguna causa que tinguin oberta. I, bueno, animem a tothom a que faci. Tant pot ser un donatiu puntual com fer-se soci o sòcia, que llavors seria com una quota que és anual. Uh-huh. Convidem a tothom a que faci algun d'aquests actes.
1: Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i seguim també amb aquesta col·laboració a la ràdio amb el Compartim la platja amb la natura, els propers capítols que també engegarem ben aviat. Moltes gràcies.
4: Perfecte, moltes gràcies.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
4: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
5: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. Els Castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3-7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la Torre de 6 i el 3-6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4-7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els Castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei, han tornat a descarregar un 3-7 juntament amb la Torre de 6 i un 3-6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4-8, el 3-8 i el 7-7, i els Castellers de Sabadell, que han completat un 3-8, la Torre de 7 i el 4-8. L'objectiu dels Castellers cubellencs, els Castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4-7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
3: Sí, ara, diumenge que ve, tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3-4-7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3-4-7, segur.
2: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: comentar?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

0: fermentar
1: faves.
2: Quina beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
3: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve, i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
2: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
4: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els hi explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
2: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
5: Aquest cap de setmana va acabar la competició per al club de futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura, i que va acabar amb victòria sitgetana per 3-5, i d'aquesta manera, doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3-5 amb 8 gols, els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3-0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava la última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs, podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs, derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits, doncs les cubellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les cubellenques tenen assegurat el playoff, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest playoff per l'ascens a la nacional catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada a la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria d'un domicili per 46-65, també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de si aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

0: Doncs ja tenim a punt la tertúlia en directe dels dilluns. Comencem doncs l'edició doncs, aquest dilluns 16 de maig del 2026 i avui, com sempre, comencem fent presentacions doncs d'aquesta tertúlia. Comencem amb les presentacions. Cinto Bel, benvingut.
1: Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Cubelles.
0: També tenim la Carme Mingorance, benvinguda.
2: Bon dia a tothom i Cubelles també, clar.
0: El Marcial García, benvingut.
3: Molt bon dia, gràcies.
0: La Lola Lorente, benvinguda.
4: Hola, què tal?
0: I avui és dilluns 18 de maig, no porto les ulleres, és el que té,
4: vale,
0: quan
4: vale.
0: Un ja avança l'edat, doncs la pantalla en queda una mica lluny.
4: I que estamos de lunes.
0: Hem confós el 6 amb el 8, però clar, són coses que passen.
3: Proper
0: dia me les poso. Vinga, doncs comencem amb aquesta tertúlia i comencem doncs amb el primer dels temes. Hem afegit alguns temes més d'actualitat d'última hora i bé, en tot cas, dir-vos que tot just el 21 de maig l'equip de la síndica de Greuges ens visita a Cubelles i aquelles persones doncs, que bé, vulguin ser ateses presencialment o telemàticament doncs, es poden adreçar al síndic i poden doncs, fer consultes, exposar queixes en relació amb vulneracions dels seus drets per part d'administracions públiques, empreses que presten serveis com pot ser l'aigua, la llum, el gas, i aquesta presència de l'equip de la síndica s'emmarca en el conveni signat amb l'Ajuntament amb la finalitat de potenciar la defensa dels drets de les persones al municipi. Per tant, les visites presencials s'atendran a l'OPIC de l'Ajuntament i les persones que estiguin interessades podran concertar prèviament aquesta entrevista, aquesta cita a Cubelles, primerament doncs, bé, demanant una hora, citaprèvia@síndic.cat, bé, també ho poden fer a través de telèfon 900 124 124. Per tant, recordem-ho, el proper 21 de maig l'equip de la síndica de Greuges visita Cubelles i és interessant doncs, conèixer doncs, la síndica perquè clar, els ciutadans puguin exposar, com dèiem, aquestes consultes o aquestes queixes. No sé si vosaltres coneixíeu aquest òrgan del síndic de Greuges, però en tot cas ho anunciem perquè com que sempre ens estem queixant aquí a la tertúlia, doncs està bé que vosaltres mateixos o la gent que ens escolta conegui, no?, què és la síndica.
2: Bueno, jo he tingut notícies fa poc, perquè com que anem fent instàncies per un tema de la comunitat i pròpies, com que no em contesten, hi ha un buit administratiu i encara que passin 4 mesos tampoc em contesten, pues una de les noies de l'OPIC, la veritat, em va dir, mira, hi ha aquesta aplicació que pots trucar i pots demanar, em sembla superbé. Perquè, clar, ja et trobes com una mica, jo parlo des del meu punt de vista, és que em sentes com que no és ningú, no? Que no, ningú em contesta, ningú, sempre hi ha un malalt, una baixa, no està, està de vacances, vull dir, i el silenci per contestació.
4: Però este servicio és com un plan B si no recibe respuesta de l'Ajuntament?
2: Exacte.
4: Com más fuerte para...
2: Sí.
3: Clar, és el estament superior, no? El síndic de Greuges, no?
2: Uh-huh.
3: I jo crec que està molt bé que vingui a Cubelles, no? Perquè és apropar les institucions al poble, no? A la gent, als ciutadans. I això jo crec que sempre està molt bé. Com tu deies antes, no? Hi ha tanta paperassa per fer les coses que unes vegades contesten, unes altres no, que això jo crec que és interessant. I crec recordar que l'última tertúlia vam parlar que el síndic Greuges estava precisament sol·licitant que se millorasse l'accessibilitat a les platges,
1: sí.
3: Con lo qual jo crec que serà un punt també per a tratar amb ella en aquesta ocasió.
5: Jo el que vull fer referència d'aquesta notícia és que vull entendre que el comunicat que tu has fet, Àngels, és de que és una atenció individual. Llavors també tindríem que saber el temps que durarà això, perquè és clar, si hem d'atendre individualment,
2: clar,
5: en un dia poder ho podrem atendre totes les persones que ho necessitin.
4: Això serà,
5: no?,
4: com cita prèvia.
0: És amb cita prèvia.
5: Però és clar, si hi ha 10 persones,
4: claro,
5: si són 10 cites prèvies en un dia, potser no dona, perquè cada un explicarà i es posarà el seu
4: problema. Que no serà com ir al mèdic, són 5 minuts i a correr.
5: Exacte.
0: A vegades és individual i a vegades és col·lectiu. També a vegades s'han recollit signatures a Cubelles,
5: sí,
0: i en bloc doncs, s'ha presentat el síndic de Greuges qualsevol queixa.
5: També.
2: Jo he de dir que com que me vas trobar en això, vas trucar,
5: sí,
2: em van atendre superbé, a més, me van dir que podia anar personalment inclús, que estan per la zona del Born, per Arc de Triunfo, més o menys, per allà, i que, de totes maneres, que inclús feien videoconferències. Vull dir que hi ha manera...
4: Dan facilidades.
2: Que sí que és veritat que jo volia anar personalment perquè t'expresses millor i sembla que t'entenguin millor, no? Però que la gent que pugui fer-lo telemàticament també hi ha cita per fer-lo per web.
5: Tot això és facilitar-ho.
0: Sí. Poden haver tot tipus de queixes, eh? No només, doncs, dèieu, el cas de l'accessibilitat a les platges seria un tema, no?, municipal, però també hi hauria, doncs, no sé, el tema de contractes de llum, de gas, d'aigua, no? Al final pots fer consultes o fer una queixa formal també a través del síndic. I una mica t'ajuden, no?, a formalitzar, doncs, encaminar-ho, no? La finalitat és la defensa, no?, dels drets de les persones aquí a Cubelles. En aquest cas estem parlant del síndic quan ve a Cubelles, doncs parlem de la ciutadania de Cubelles,
3: clar,
0: no?
3: Sí.
4: Estaba pensando, entonces, aquello que dicen que cuando hay un silencio administrativo es porque tienes la razón o te dan la razón, no, ¿esto será cierto?
5: Te dan la razón, no siempre, por silencio administrativo. Si no et contesten, vol dir que ja et donen la raó. Vale.
4: Però no sempre.
5: Però bé, si no és sempre la raó, llavors et contesten. Si no tens la raó, et contesten.
4: Sí, però hi ha un límit de plazo.
3: Sí, hi ha casos que el silenci administratiu és contrari al demanant, eh?
5: Sí, segur,
3: o sea que depèn el cas.
5: Depèn la situació.
3: Sí, la situació, exactament.
0: Bé, en tot cas, volíem anunciar més que res el dia, no? I bé, en tot cas, la gent que conegui aquest servei i que poden adreçar aquí també, doncs, aquestes consultes o aquestes queixes, no? Perquè clar, a vegades també exposem moltes coses aquí a la tertúlia, clar, doncs sí, és un canal més.
3: No, i a més ja, en general tenim la mala forma de fer-ho en les redes socials, no? Tothom es queixa a les redes, que si falta no sé què en el poble, si les platges... I ara és l'oportunitat de fer-ho de veritat. De veritat, i que tinga oficial, una conseqüència, clar, perquè tu pots dir al Facebook o on sigui que voles aquesta cosa o l'altra i no passa res.
4: I documenten con un reportatge fotogràfic, o sea,
3: sí,
4: però no llega a ningún sitio.
3: Que queda molt maco, sí. Però la solució a aquest problema mai arriba, perquè no és la forma. No és la forma.
2: De totes maneres, jo vull aclarir una cosa. És que el problema que no tindrien que arribar a aquest punt, diguéssim, jo el que sento com a ciutadana és una pena i una sensació d'impotència que tens que arribar a anar-te a aquest puesto perquè te facin cas, no? Perquè si no, t'ignoren o te donen una contestació que no és d'acord. Vull dir, no es molesten. I llavors, lo que sí que des d'aquí, ho dic per les persones que treballen i les que no treballen i tal, que si fa ja manca de personal a l'Ajuntament, que bueno, pues tenen que ficar, que hi ha molta gent en l'atur. Vull dir que personal a l'atur hi ha, i personal qualificat també. I si hi ha tres persones i d'aquestes persones hi ha una, pues que posin substituts, no sé. És una de les coses que també has de reclamar, no? Perquè la gent que treballa, a lo millor no dona abast, també pot tindre raó, no?
4: Sí, però també... Poden estar de baja, de vacaciones, o sea, bueno, algun substituto.
2: Però que vayan fent cosetes perquè hi hagi més gent, perquè som més gent a Cubelles. És que és el que reclamo sempre. Cubelles ha crescut, són quasi 18.000 persones o 20.000. Vull dir, no estem a l'any 80, que jo vaig vindre aquí al 75 i eren 1.000 persones. Vull dir que no. Que ja hem superat tot això.
5: Sí, però també hem de tenir en compte a vegades que formalitzar les queixes en el síndic de greuges és formalitzar formalment una queixa.
2: Sí.
5: Aquest síndic de greuges, aquesta queixa la traslladarà en el municipi corresponent. Però llavors comença el segon pas. Faltarà que l'Ajuntament corresponent faci cas. Vull dir que tot és un procés que poder sembla una mica més llarg, que poder sí que es aconsegueixen els objectius, però a vegades tot aquest enllargament comporta que, ostres, una cosa que es pugui solucionar directament tu afectada amb l'Ajuntament i fer la gestió corresponent, en 15 dies a lo millor se soluciona. I a través del síndic, el síndic de greuges, a lo millor s'allarga en 4 mesos.
2: Perdona, jo estic...
5: És allargar-ho amb el temps, també.
2: Tinc una instància des d'octubre octubre de l'any passat. Vull dir, a dies d'avui me van contestar una persona la setmana passada i perquè, bueno, no vull dir més coses.
5: Però no cal personificar. Vull dir,
2: però jo parlo per mi, perquè sí, jo me trobo com a ciutadana. Jo parlo aquí com a ciutadana de Cubelles, com del poble, una persona anònima. Vull dir, el mateix problema que jo en tinc, que em trobo a les administracions que te dones compte de que passen de tu, se trobarà molta gent. I la gent gran, defenso sempre, que imagina, si jo, que més o menys sóc jove encara, em trobo amb tants problemes. No, això no, a l'altre lo tens que fer així, a l'aquí. I van passant la pilota, i vinga pilotes. Vull dir, la gent gran, pobres, és que es queden indefenses totalment. Por eso lo defend.
4: Pero fíjate, pero, Carmen, que llama la atención, que dices, me han contestado ahora y bueno, y no voy a explicar, como si no te hubiera gustado la respuesta.
2: Claro. Pues, no, primer que no me van donar la solución.
4: Quiero decir.
2: Es que yo he demanat una cosa que no me van donar. Diguéssim, la persona que va a vindre, la solución la va a deixar igual que hi era.
4: En el aire.
2: O encara pitjor. Llavors truques. Per una banda, te diuen que no són ells. L'altra, tampoc són ells. Ell és d'un estament que no sé què. Vull dir, jo he demanat un tècnic, un arquitecte, una persona que vigili és que no vull
0: poder... Doncs sí, Carme, en tot cas, cap al síndic de Greuges, sí, clar, sí, i sí, aviam quina resposta... Clar,
2: no, si això és el que vas fer.
3: El que decía el síndic, que el síndic de Greuges és la segona instància,
0: sí, després,
3: no és la primera, clar, perquè primer tens que anar a l'Ajuntament, sí, o a on sigui, i després... El síndic de Greuges no és el primer pas.
5: No, perquè si tu vas directament al síndic et dirà, ja has fet la gestió a l'Ajuntament?
3: Clar, però tu ja has fet la primera.
5: Tu has reclamat a l'Ajuntament?
3: Exacte.
5: Perquè aquest és el pas, eh? Vull dir, primer l'Ajuntament, després el síndic i torna enrere.
3: Clar.
2: Porto 7 instàncies.
0: Bé, doncs...
5: T'agrada fer això, ja ho veig.
0: Segur que hi ha 1.000 casos.
5: Tu ets d'aquelles persones que quan entres a l'Ajuntament ja et diuen quines ens portes avui. Perquè, clar, si te'ls vas a portar instàncies...
2: Però sóc educada i sóc empàtica i faig el procés...
5: Ningú diu que no.
3: No tenim dubte, Carme, no tenim dubte.
2: Que faig... A més és que...
4: Que todavía no has sacado las armas de guerra.
2: Lo més gros és que vas seguir el pas que me va donar l'Ajuntament. Les persones adequades me van dir, tens que fer això, ara això, ara això, i ara això, i jo l'ho he anat fent. Cada dia, cada mes, aquí estic.
0: Bé, doncs a seguir, amb aquesta línia.
4: Cap piedra.
0: Vinga, seguim amb altres temes, també nosaltres aquí a la tertúlia. Cubelles organitza activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. De fet, hem de dir que va ser diumenge la commemoració, però els actes ja van començar divendres al mercat, aquest divendres passat, amb una parada del SAI Garraf, que informava els usuaris al mercat i donava a conèixer també les eines que es posen a disposició des d'aquest col·lectiu. I també des del SAI doncs, tenen una programació doncs, que es completarà el 25 de maig, que és dilluns, amb un taller humorístic i divulgatiu de les cicles LGTBIQA+, a càrrec doncs, de la Brigitte Lamour, que es portarà a terme doncs, a les residències de la gent gran de Cubelles. També tot el mes de maig es farà la penjada de la bandera LGTBI+, als centres educatius i als ajuntaments dels municipis participants, i també es repartiran llibres sobre aquesta diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es farà un any més el torneig de 3x3 bàsquet de LGTBI. Bé, doncs això, un any més, no?, amb aquesta commemoració. No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte sobre aquestes commemoracions.
3: Bueno,
0: aquest cas és contra la LGTBI-fòbia.
5: Contra o a favor?
0: Contra la... és contra la LGTBI-fòbia. És a dir, el que no vols és que la gent...
3: Ah, sí, sí, a favor de la LGTBI,
0: però en contra de la...
4: Sí, siempre está bien la información esta, Ahora, el viernes, en el debate del Violeta, que hacen una sesión de debates... los viernes por la tarde, pues introdujeron un debate sobre este tema y hubieron aportaciones diversas de, bueno, las personas que acudieron a ese debate, pues hicieron sus propias reflexiones y cada uno aportó a mejor experiencias propias o no, pero está muy bien porque aprendes mucho del tema, porque es un tema bastante desconocido para mucha gente todavía, ¿eh?
3: Sí,
4: y lo que queda.
5: Porque hay mucho tabú, encara hi ha molt de tabú en aquest tema, vull dir, és una gent que, és un moviment o una situació que es dona que sembla que no es pugui ni comentar, perquè quedes mal vist. O sigui, jo puc dir que soy gay o que soy simpatitzante o que no tinc cap tipus de problema amb aquest tipus de persones, però si no m'algú, llavors no em poden estar mirant malament. Va, bé, tu estàs sonat, per exemple.
4: Incluso hay padres que no digo que se avergüencen de los hijos, pero que les cuesta digerir algunas situaciones. Y esto también ayuda a los padres. O sea, las familias también tienen que aprender.
5: I aquests nanos tenen un problema serio, perquè si no trobes l'acolliment de la família, dels pares en aquest cas, es troben molt desemparats, molt sols, vull dir, i no saben... Tot i que avui en dia doncs, hi ha mitjans d'informació, tens maneres de poder trobar un acolliment i refugi de tot aquest tema i assessorament, sobretot. Pues clar,
4: sí, però segur que com...
0: Es fa formació, Inclús el mateix Cap Cubelles feia una secció aquí a la ràdio i explicava. També han de formar tota aquella atenció cap al ciutadà, perquè de vegades aquestes persones encara no tenen el nom canviat, no? el seu DNI o la seva targeta sanitària, i es troben a vegades en algun cas, no? Quan demanen hora al ginecòleg o que no hi hagi doncs, alguna mala interpretació que pugui ferir aquella persona que està demanant un servei. En el món esportiu, no? Que a vegades també es produeix a les grades, no? Una tensió innecessària i injustificada de pares i mares que realment al contrari del que s'està demanant doncs, creen aquesta fòbia que no hauria d'existir.
3: Sí.
0: No?
3: I jo per això crec que el torneig aquest de tres porters de bàsquet està molt bé i és molt bona idea, perquè és veritat que als esports, i especialment als professionals, sigue sent un tabú, absolutament,
5: I n'hi ha, per pura estadística.
3: Per pura estadística,
5: clar. Però llavors resulta que ningú sap, ningú diu res.
3: Jo crec que en les noies és més...
5: Més natural,
3: són més naturals, més normal. Però a l'home, a primera divisió, a segona, que hi ha no sé quants jugadors, però bueno, 500, 600, no sé... moltíssims, i no hi ha ningú, és impossible. Vamos, por pura ley de los grandes números, és impossible. O sea que,
5: pues lo que parlàvem abans del tabú.
3: Sí, tabú.
5: No? Que no puguis donar aquesta informació ni sortir al carrer i dir, jo ho soc, perquè de seguida et senyalen, de seguida et marginen, i sobretot en el que tu deies, al món esportiu.
3: Sí, sí, el professional,
5: A un futbolista que el veus agafar la pilota i saps perquè ho ha dit o saps que ho és, automàticament la gent se li tira a sobre. Tindrien que tenir una altra mentalitat.
4: És que hi ha professions que parece que són solo de machos. Mira los toreros, por ejemplo.
5: Sí, i marquen paquete i encima és falso.
3: No me digas que llevan calcetines.
0: Bé, doncs, no sé, algun tema més a comentar sobre aquesta qüestió?
2: Bueno, yo
4: queda mucho por aprender.
2: Sí, però jo crec que la bona voluntat de la gent també existeix, Vull dir, jo tinc casos al costat de casa meva, amics, amigues i família, i la veritat és que encara no han tingut cap problema. Falta d'informació, això sí. Falta que està molt bé, però bueno, que estem al segle XXI. Vull dir que tindrien que fer-lo mirar.
5: Estem en el segle XXI, però les ments de les persones no ha canviat gaire. Ara estem anys enrere en aquest aspecte. Vull dir que...
3: Sí, i les dades que surten quan fan preguntes als joves, especialment, no són massa alentadores.
5: Encara continuen sent radicals en aquest aspecte.
3: Molt. I parece que vem en darrere.
0: En tot cas, divendres passat es va posar aquesta parada del SAI Garraf al mercat per apropar doncs, també aquest servei que disposa de diferents eines que posa a disposició del col·lectiu. Si qualsevol persona que s'hagi sentit també afectada amb alguna situació o vulgui informació al respecte es pot adreçar a aquest servei que és comarcal i que està al Consell Comarcal, és a dir, que es poden posar en contacte amb ells mateixos. Divendres hi havia aquesta oportunitat també a través d'aquesta parada, inclús l'Espai Jove també té algun dia aquest servei adreçat també als joves del municipi. Parlem d'una altra qüestió, i és que les direccions de les escoles i dels instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzar colònies, ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i dels instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana passada un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu motiu professional, i les direccions avisen les famílies que les decisions d'aquestes assemblees poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el vinent, com ho estàvem explicant, i de fet, prèviament, en alguns casos ja s'ha informat a les famílies que no s'organitzaran colònies i sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu durant aquest curs o de cara al següent. Els docents reclamen 4 punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, i més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. I ja sabeu que hi ha altres dies també de convocatòries de vagues també anunciades. Bé, com veieu, tota aquesta reclamació, no? També aquesta manifestació que estan fent a nivell escolar.
5: Ai, bueno, aquesta història doncs ja fa temps que va durant, i penso que avui per avui els professors i el professorat de les escoles i instituts tenen tots els drets de manifestar-se i reclamar. Però, home, vull dir, és que sempre passa el mateix. Vull dir, aquí quan un fa una reclamació o una protesta o una vaga, sempre hi ha algun perjudicat. Ja ho vaig comentar l'altre dia, això també, però ara mateix ens trobem que ho fan persones. No és allò de dir general a tot Catalunya, sinó ara toca, doncs, jo què sé, la comarca de Girona o la zona del Penedès, o el que... vull dir, van fent-ho persones, que en part tampoc ho trobo malament, però, home, llavors resulta que quan la Generalitat o la regidora corresponent els hi diu quin és el gran problema que tenim, un problema econòmic, volen un augment salarial, doncs llavors totes aquestes reivindicacions i totes aquestes històries es basen només en els calés. Clar, és que, home, i si els hi augmenten el sou, per exemple, que els hi donen 400 euros més, que em sembla que és el que demanen, ja està tot solucionat? O és que no hi ha més problemes?
4: No crec. No. També tindrà que veure con el ratio, no?
5: El ratio és una... Com ho diria jo? És un fictici, és una reivindicació més que saben que no ho aconseguiran. Perquè escoles... Com has de baixar l'alumnat de les aules?
3: Sí. Com més professors?
4: Claro, no bajar, sinó
3: mirar al mitjà de professors. No hi ha un altre.
0: El que està clar és que la diversitat a l'aula és molt diversa, sí. I el professorat necessita doncs, més suport, perquè hi ha molts casos. Hi ha alumnes també doncs, que no poden seguir el ritme normal, perquè doncs, dins aquesta diversitat potser tenen necessitats educatives especials. Exacto. I al final el que s'està demanant és que es baixin les ràtios i més professionals. I després això, la reducció de la dràstica, o sigui, dramàticament, la burocràcia no és ràpida. A vegades a l'hora de substituir un mestre, a l'hora doncs també de penjar les avaluacions, que de vegades han d'omplir més ítems, o és més farragós, són més hores que el mateix professorat està dedicant ara que no anys enrere. Al final tenen un volum de feina que ha anat creixent i que no s'ha vist compensat amb recursos humans o amb suport. És el que, no, que clar, tothom centra, és que volen cobrar més.
5: Clar,
0: bé, però la realitat actual no és la que tenien ara fa uns quants, que han de preparar també exàmens o proves o material educatiu per diferents alumnes. No és un únic examen. Tenim necessitats especials a l'aula i, per tant, clar, potser s'han de fer 3 o 4 exàmens o fitxes per diferent alumnat, tot això no els hi ve preparat, ho han de preparar ells. Almenys és una mica el que jo he escoltat en diferents entrevistes i tants de comunicació.
3: De fet, el tema dels sous, ja amb Comissions Obreres i la UGT, crec que en l'acord que van tenir era un augment, no sé si de 400 o de 200, no tinc ni idea, però és una part. Però el que decía l'Àngel Sara, no? El tema de la burocràcia, que és moltíssim temps el que utilitzen. Jo conec una directora d'un institut aquí, d'un col·legi a Cunit, i diu que és el... Vamos, la seva jornada és fer paperesa. Per aquí, per allà, per... Bueno, un horror. I el tema dels ratios, també el comentaves, que hi ha tantíssims alumnes diferents que arriben, que no coneixen bé l'idioma, el castellà, el català, que tenen dificultats, perquè, bueno, per moltíssims motius. Clar, això, un professor normal amb 30 alumnes no pot, no està preparat.
0: I després d'aquesta matrícula viva que tenim,
3: Però el cinto té tota la raó, que és, és un problema de calés. És un problema de calés. I ja està.
5: Perquè, és clar, el que tu comentaves, els sindicats, les Comissions Obreres i l'UGT, què és el que van signar? això? Un augment salarial. Cap més problema.
3: I llavors, un augment també de professors que començarà l'any vinent. I termino, eh? Però
0: sí.
3: Jo el que no crec adequat és que aquestes vagues es facin ara. Ara, quan el curs està finalitzant. No hi haurà... com es diu? Per als infants, no? Haurà sortides, colònies, i això.
0: Les graduacions, no?
3: I les graduacions, també.
0: Però hi ha centres, no tothom, eh? Perquè jo conec d'un centre que en comptes de no fer graduacions el que fan les graduacions dins l'horari escolar, no?
3: Vale.
0: És a dir, fora de l'horari, no. Mm-hmm. És a dir, les han adaptat i altres sí que opten per no,
4: però, per exemple,
3: sí,
4: per no
3: o l'AMPA
0: o les organitza una altra persona
4: que
0: vull dir, s'estan buscant fórmules. Mm-hmm. El tema de les colònies és normal, no? Que es demani també cobrar aquesta nocturnitat, no? Perquè al final també suposo que deu ser dificultós trobar professorat que vulgui acompanyar els nens i nens. Hi haurà el que sí que es presta,
5: sí. I familiars que vulguin acompanyar també, perquè és clar, hi ha una cosa que és el professorat i l'altra són els que ajuden, que és la família. Per si són menors, si són petits, han de portar...
3: Jo crec que no, les famílies no van,
0: en colònies ara. Sortides normals.
5: Jo soc molt antic amb això, eh?
3: No.
0: Síntoma, alguna sortida escolar per aquí, pel centre, sí que hem vist, acompanyament, però colònies potser serà una excepció, que no podem posar la mà al foc, però...
4: Jo no he vist, estaven programades les colònies, no?
0: El que estava programat, moltes coses que estaven programades no es tiren enrere, però sí que ja avisen de cara al curs vinent, o si no estava contractat, doncs no, ja no s'ha tirat endavant. Però pel que he pogut llegir algun comunicat d'aquí d'algun centre educatiu de Cubelles, el que estava programat tampoc ho han ajornat. Ara, per exemple, la graduació entenc que no s'havia posat una data, per tant, com no estava organitzat, doncs no la fem, o la fa l'AFA, o busquem una solució, o dins l'horari escolar, o no ho sé. És una cosa que hauríem de preguntar, no? Com ara dius que el Maricel, l'Oriol, de la tertúlia explicava que allà serà l'AFA, però hi haurà graduació. Doncs mira, una notícia que compartim.
3: Jo he dit l'AMPA perquè soc molt antic també, com tu.
0: L'AFA,
3: és veritat.
0: Bé, no sé si trobarem nosaltres la solució, però en tot cas no és només, Cinto, incrementar el salari, que està molt bé i que segur que s'ho mereixen, sinó que això vingui acorde a un augment també de recursos humans, materials,
5: sí.
0: Reducció de ràtio, és a dir, un tot, no?
5: Però tu saps, Àngels, igual que jo, que en el moment que diguin us augmentem el sou, les altres històries sembla que passen en un segon pla, eh?
0: Bueno.
5: Les reivindicacions que avui en dia es fan servir després es queden una mica més calmades. Bueno, ja ens han arreglat una mica el salari, el sou, doncs a partir d'aquí ara continuarem gestionant la nostra manera de fer. Jo ho veig així.
0: És que ha de ser tot, Cinto, no només el sou, ha de ser tot.
5: No ho faran tot. No estic d'acord.
2: Ho
5: sé que no estàs mai d'acord.
3: No, tampoc és això, eh?
2: A veure, jo tinc molts amics que són mestres, familiars i demés. I clar, ja es troben en una classe, tinc de tot, tinc d'institut i tinc petits, però hi ha la que té 30 nens o 25 petits, de 1 a 3 anys o no sé...
5: Home, que això és un mal de cap, eh?
2: Bueno, clar, ella mateixa...
3: Tenir dos a casa, imagina't. Doncs
2: pues clar, és el que reclama, no? Me diu, tieta, és que no dono abast, pipi, agua, i a més, és que tenen que estar amb ells, perquè aquests són molt petits.
5: Llavors,
2: i és una persona sola. Si tu tens una casa o dos i ja te ves desbordada, imagina con 30 o con 20 reclamant-te. És que és difícil i això és el que tindrien que fer i estructurar.
0: El que està clar és que quan fan competències bàsiques, bé, nosaltres no sortim gaire ben parats respecte a altres països també, sí, per tant alguna cosa no estem fent bé, el nivell educatiu doncs tampoc està... Vaja, amb uns índexs gaire positius, l'informe PISA ja ho hem comentat alguna vegada, i clar, s'han de posar les piles, no? O sigui, al final, les matemàtiques, l'anglès...
3: La llengua, el que dic.
5: Cada any tenim les mateixes històries, cada any s'està parlant del mateix. O sigui, no és allò de dir que una vegada cada 4 anys, o una vegada tarda, no. Cada any es reivindiquen pel professorat, o per la mala gestió del regidor corresponent, o per lo que sigui, sempre s'està parlant de les mancances que té l'educació d'aquest país. I no tindria que ser. Jo penso que hauria de ser prioritari. O sigui, l'educació és essencial. Home. Per tant, no cal deixar-ho en segon terme, sinó hauria de ser el primer terme. I a veure si algú algun dia es posa les piles i tira endavant aquesta idea de que sigui el primer terme l'educació, carai, que ja va tocant.
0: No? Està clar que si funcionés no estaríem parlant avui fent debat sobre aquesta situació, no?
3: Sí, això és clar.
0: Bé, doncs, seguim. Una família francesa rastreja els orígens familiars a Cubelles. Ràdio Cubelles, doncs, ha servit també de pont per connectar uns visitants francesos amb el seu passat cubellenc. I ho explicàvem a través del nostre web. Una història de recerca genealògica ha portat recentment a una família francesa fins a Cubelles. Tot va començar quan Anne Claude Layron i Marie Teresi Mura van contactar amb Ràdio Cubelles a través d'un correu electrònic amb l'esperança de trobar rastres d'un dels seus passats, d'uns dels seus avantpassats, Joan Ivern Cona, el pare del seu besavi, que va néixer a Cubelles al segle XIX. Davant la petició, Ràdio Cubelles va derivar el cas al grup d'estudis cubellencs, Amics del Castell, i el seu president, el Joan Vidal, que a més també és col·laborador d'aquí d'aquesta casa, amb el Can 60, i gràcies a la seva tasca de recerca en els arxius parroquials i llibres de baptismes, s'ha pogut confirmar que el besavi de Layron Blas Ivern Busquets era fill de Joan Ivercona, un cubellenc nascut el 1857. I els visitants ja havien establert també contacte amb altres famílies a Belllloc, a d'Urgell, i van aprofitar la seva estada a Catalunya per conèixer també de primera mà l'entorn on van viure els seus avantpassats. I segons la documentació trobada, fins ara la família cubellenca es dedicava principalment a les tasques de camp i a l'ofici d'obrer. Què us sembla, no? També, aquest contacte, aquesta història.
3: És una molt bonica història, no? Sí, de veritat, sí.
4: Sí, sí. Habrá que crear una nueva sección, ¿no?, en Radio Cubelles.
6: Sí, sí, sí.
4: Busca tus antepasados.
3: Sí, sí, sí.
6: ¿No? O hay una cosa que te quieren decir, ¿no? Como la...
3: De 200 años enrere, ¿eh? Porque el señor aquel, el Joan Ivern, diu que va en 1857. I sí, sí, és 200 anys.
6: 200 anys.
5: Bueno, quasi. Està molt bé.
0: Bé, doncs una història maca, bonica, bonica, i curiosa, no? Sí, també contactar amb la ràdio, d'aquí doncs, contactar amb el grup d'estudis cubellencs, al final es posa en valor que hi hagi un grup d'estudis cubellencs a Cubelles, que hi hagi una ràdio local, aquest paper, no? A vegades de connexió entre persones.
5: Jo el que respecte a això, respecte al grup d'estudis cubellencs, home, és que nosaltres no sabem el que tenim en aquest poble. Vull dir, aquest grup és una cosa essencial i importantíssima perquè l'elaboració que fa de tota la història de les persones, personatges, institucions o entitats d'aquest poble, vull dir, jo no ho he vist enlloc. Sí que hi ha historiadors, però amb persones concretes que es dediquen a fer un estudi d'un lloc o un espai determinat. Però aquests, que són concretament de Cubelles, dius, hosti, molt interessant tota la investigació que porta.
4: Y curiosamente, esta familia no sabría que existía este grupo. A lo mejor se puso a investigar desde su casa.
5: No, perquè ho va fer la ràdio. Els va arribar la comunicació, això és el que ha explicat l'Àngel.
6: Sí, sí.
5: Els va arribar la petició i ells, a través del Joan Vidal, que és el president del grup, però llavors va dir, aviam si aconseguim trobar la informació. I ho van aconseguir, ho penso que està molt
6: sí,
5: i molt
6: sí,
5: bé.
6: Sí, sí, molt
3: i una tasca d'investigació important, perquè els llibres de baptisme o el que sea no serà tan fàcil encontrar-los a l'església.
5: Sí,
3: perquè l'església es va quemar també vegada o dues vegades.
4: Per internet, no...
3: Bueno, o sea que però la investigació...
5: documentació poc o molt n'hi ha, perquè si no estan aquí, estan al bisbat, i vulguis o no, sempre troben...
0: Els arxius parroquials, no?
5: L'arxiu parroquial, exacte.
3: Sí, però molt bonic.
6: Molt xulo.
0: I hem de dir, doncs, que també, a banda d'aquesta tasca que ha fet Ràdio Cubelles amb aquesta investigació, no? També hem de dir que tot just fa uns dies també teníem per aquí, per la ràdio, alumnes del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil que han gravat 12 capítols titulats Trobades pedagògiques. És un nou espai radiofònic dedicat a la infància i a la criança. I què fa Ràdio Cubelles? Doncs home, atén una mica també aquestes propostes que ens arriben i ens encanta doncs, que arribin propostes de joves, perquè és un col·lectiu doncs, que aquí estem mancats, no? I més si són a nivell educatiu. Ara mateix ho anunciem perquè divendres estrenarem aquest espai de trobades pedagògiques. Són 12 capítols i en aquest cas estan centrats molt cap a l'etapa de 0 a 3 anys i parla des de la importància de l'escola en aquesta edat, la lactància materna, la influència de les famílies en el desenvolupament de l'infant, ioga i meditació a l'educació infantil, la tecnologia com a recurs a l'educació, la manca de recursos en atenció als infants amb necessitats educatives especials. Diu, no és caos, és aprenentatge, quan a vegades ens queixem de que aquell nen no para, corre, tal, doncs està aprenent. Sí. L'ús de les pantalles en infants de 0 a 3 anys, petites mirades, no?, que a vegades doncs aquella mirada cap a l'infant ens està apropant també doncs, com està aquell nen o nena, què ens està dient, no?, i el sistema educatiu avui en dia també es parla d'aquesta situació en el món de l'ensenyament, com afecta aquesta situació, aquestes mancances de recursos humans a l'etapa de 0 a 3 anys. Hi ha un altre capítol també, el portatge infantil i el dormir junts, no? Suposo que ho heu vist moltes vegades, mares i pares, no?, que porten el nen des de que neix, no?, doncs sempre a sobre, sí. Dormen junts. Explica també aquest capítol, doncs, els beneficis d'això, i créixer, sentir i acompanyar, és l'últim capítol, que aquí ja parla una mica d'aquesta evolució dels 0 a 3 anys, com creix, com van sentint tant els pares com els infants en aquest acompanyament al llarg d'aquesta trajectòria. Per què ho dèiem? Doncs perquè aquí a la ràdio al final es fa molta feina, que és invisible, no? I s'accepten col·laboracions una mica també adaptades a la gent que tenim, perquè sí, tu al final també fan falta mans aquí, eh?
1: Clar, ja ho sé, no,
0: aprofito.
1: Ja ho sé, home, què vols que tu riguis?
3: Sí, sí, jo? Sí. Si és l'home per tot aquí a la ràdio, Cinto.
0: Avui m'he avançat perquè dic, ara dirà, i ja ho dic
1: jo. Ja ho he dit ell i ja està.
6: El Cinto multifunció.
3: Més la neteja fes tot, no? Més la neteja fes tot.
0: No, sí.
1: Bueno, també,
3: a vegades.
0: No, sí, el Cinto també és exemple, no?, d'aquesta col·laboració amb la ràdio, no?, que fa més d'un programa, la Tertúlia, el seu programa Mon Country, el tenim de tècnic del Can 60, ens ajuda amb diferents programes, com pot ser el Víctor Alari, bueno, amb l'acte, la festa de la Verema.
1: No, només falta que em foteu un monument a la plaça de l'Ajuntament.
0: El demanarem, sí, t'ho
1: demanarem.
6: No, títol honorífico, a lo millor sí.
1: No. Jo ja estic molt content amb el que faig i ja no necessito res més, ja està, home.
0: No, però sí. No tothom té ganes de col·laborar o ser voluntari, això també és veritat que no sé,
6: Àngels, amb valor,
0: Àngels, costa una mica, també.
1: Jo, Àngels, des de que em coneixo, fixa't tu, si fa anys que em coneixo, sí, sempre fer el mateix, col·laborar. M'agrada, vull dir, disfruto i passo bé. Ja està, i no vull res més. Jo, si em diuen, m'has d'ajudar, jo t'ajudo, no et preocupis. Ara, no busco compensacions. Sempre ho he dit, jo faig el que hagi de fer i ho faig de gust i s'ha acabat. Ara, si demà no em ve de gust, pues dic,
6: claro,
1: no.
6: No hay obligaciones, claro. Si puedes bien y si no, también.
1: Exacte.
0: Doncs anem a altres qüestions. El projecte de càmping de Mas Guineu, que es torna a encallar a la Comissió d'Urbanisme. La Generalitat demana actualitzar els informes a l'ACA i garantir que es mantenen les vinyes en una altra zona. La tramitació d'aquest projecte impulsat per l'empresa Vilanova Park va arrencar fa quasi 10 anys. I bé, és una notícia també que publicàvem el 12 de maig al nostre web. L'última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès s'ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació d'aquest projecte del càmping de Mas Guineu, i ara, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la comissió reclama actualitzar els informes de l'ACA i demana més concreció en la conservació de les vinyes de la zona, que era una de les condicions que es van incloure a la declaració ambiental favorable publicada a l'estiu del 2025. El projecte de càmping de l'empresa Vilanova Park va engegar els tràmits administratius la tardor del 2016 i es va topar pocs mesos després amb una moratòria de la Generalitat per redactar un pla de càmpings de Catalunya, cosa que va frenar la iniciativa durant mesos. A partir d'aquí, en revisar el projecte de Mas Guineu, el Departament de Territori va fer rebaixar el nombre d'unitats d'acampada fins a unes 800 en total, quan en el projecte inicial es preveia unes 950 entre bungalows i caravanes. Segons l'últim pla especial urbanístic aprovat pel ple municipal el novembre del 2025, en la primera etapa d'aquesta instal·lació del càmping es crearien aproximadament la meitat de les parcel·les, unes 400, i a banda de les pistes esportives, la piscina i les zones comunitàries. En una segona fase s'ampliaria el nombre de parcel·les i en la tercera fase s'afegirien unes desenes de parcel·les més i es recuperaria la masia de Mas Guineu com a establiment hoteler independent del càmping. I en la mateixa sessió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès d'aquest mes d'abril, en canvi, sí que s'ha aprovat la implantació d'un càmping a Cunit amb una llacuna d'onades artificials per a la pràctica del surf, un equipament turístic projectat a poc més d'un quilòmetre en la línia recta des de Mas Guineu. En aquest cas, aprovació ha tirat endavant amb la suspensió de l'executivitat pendent de la garantia dels promotors.
5: Això no s'entén. Fa 10 anys que està aquest projecte sobre la taula, per dir-ho d'alguna manera, i està frenat perquè hi ha una llei, una normativa que diu que no es poden fer més càmpings de moment. I resulta que, com que aquesta llei encara està en actiu, sembla ser, però a Cunit ja tenen l'adjudicació de poder-ho tirar endavant. Manem?
2: Està a Rabona.
4: Però la llei és para todos igual.
5: Escolta, però potser és diferent. No ve per... O sigui, això és de la Generalitat. I la Generalitat és tot Catalunya. Claro. No vol dir Catalunya és Cubelles o Catalunya és Tarragona, no, és tot. Llavors, jo en aquest cas protesto. Perquè si aquest projecte fa 10 anys que està sobre la taula, jo no sé com els promotors estan esperant. És que ja haurien d'haver-se avorrit i buscar una altra alternativa. No,
3: clar, segurament, sí.
5: És que no ho sé.
3: Però el que no sé és si la moratòria segueix vigent o no. No ho tinc ni idea. Perquè si aquest càmping de Cunit va cap endavant, que possiblement ja no esté activa aquesta llei. No tinc ni idea, estic parlant per parlar. Però vamos, però el que tu dius... 10 anys i que no s'ha fet, no s'haja fet res amb aquest càmping, pues no ho sé. I ara, amb el de Cunit, a un quilòmetre de distància, em sembla impossible fer un altre, no? Jo crec, no?
5: És que és això,
4: no? Hi ha molts juntos, clar.
3: No ho sé. I és una pena, perquè el càmping Vilanova Park és un supercàmping, És dels millors que hi ha a Europa i està sempre a ple i fa moltíssimes activitats i està molt, molt bé, molt bé. No ho sé qui ha parat aquest projecte, no sé si és per la llei de la moratòria, o el que sigui, però és una pena, perquè... Seria per a Cubelles, jo crec, una dinamització enorme, no? Enorme, no solo per el càmping, sinó perquè la gent del càmping ve
5: al
3: poble,
5: als
3: comerç, als restaurants...
5: Hi ha més vida.
0: M'apunten des dels serveis informatius que actualment no hi ha aquesta moratòria, que sí que es van trobar amb aquesta moratòria al principi, que en el seu moment es va fer la revisió, i ara, un cop fet aquesta revisió, doncs es troben amb aquesta qüestió que estàvem plantejant, no? Aquesta última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès que ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació del projecte del càmping de Massineu. Per tant, ara mateix no hi ha aquesta moratòria. Ara s'han trobat amb aquest tema.
5: Bueno, mira,
3: pues Cunit se lo llevarà.
5: Ànimo. Vinga, no defallim, va. Perquè al final, vull dir, si comencem a afluixar, ens anem afluixant, home, no, hem de mantenir l'esperit actiu i amb ànim, home.
4: Positiu.
5: Lluitant, vinga.
4: Cubelles tot un món.
5: Clar que sí.
0: I tenim altres temes. El govern local defensa els punts accessibles a la temporada de bany a les platges de Cubelles per garantir els drets a les persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha respost a les peticions de l'Associació Veïns per Cubelles i el síndic de Greuges en relació amb l'accessibilitat a les platges. Aquesta notícia doncs també la publicaven des del web de la ràdio el 13 de maig i el govern ha defensat que els dos punts accessibles que s'habiliten a les platges de Cubelles la temporada de bany ja garanteixen els drets a les persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha respost a les peticions d'aquesta associació, com dèiem, Veïns per Cubelles i el síndic de Greuges en relació amb l'accessibilitat a les platges i segons el regidor Noeda, en temporada de bany aquest dret està garantit gràcies a l'ajuda dels socorristes, les cadires amfíbies i la passarel·la enrotllable que permeten arribar fins a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda. I també Noeda ha comentat que per actuar a les platges calen permisos del Ministeri. Des de l'Ajuntament tenien previst un tercer punt d'accessibilitat a la platja de les Gavines, que no s'ha pogut habilitar per les obres de desmantellament de la d'arsenal tèrmica, i el 20 d'octubre l'Associació de Veïns per Cubelles va presentar una instància davant l'Ajuntament per aquest incompliment de la normativa d'accessibilitat a les platges. A partir d'aquí, el síndic ha intercanviat uns quants informes amb el consistori fins a aquest mes d'abril, quan el defensor de les persones ha indicat a l'Ajuntament la necessitat d'adequar aquestes platges al municipi a les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent i adopta també les mesures necessàries per garantir el dret al bany a totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o mobilitat reduïda. Una petició que, segons l'Ajuntament, s'està complint en els dos punts d'accés habilitats. És una resposta a aquest tema. Crec que ja ho vau tractar a la tertúlia, però no sé si voleu comentar alguna cosa més.
3: Jo trobo
5: que dos punts d'accessibilitat a la platja trobo poc.
3: Jo també.
5: Amb tota aquella llargada de passeig, jo penso que haurien d'haver-n'hi quatre, com a mínim. no ho sé, algú va comentar, no sé si va ser la setmana passada, algú va comentar que no es podien obrir més accessos perquè llavors quan hi ha un temporal entra la sorra al passeig.
3: Podria ser, sí.
5: Pot ser. Però, home, vull dir, no sé, dos... Trobo... A veure, que no hi ha tanta gent amb mobilitat reduïda, però també bueno, no sé, facilita més les coses per tothom, perquè clar, hi ha gent gran que no va amb una cadira de rodes, sinó que necessiten un accés més adequat, si no tenir que saltar al muret
3: sí,
5: aquest
3: que hi ha.
5: Penso que ho tindrien
4: que mirar. A lo mejor si estan más servicios acudiria más gente. Igual, això també influye.
5: Això ja és sí, una no, cosa però, que però se bueno, puede mirar.
2: Sí. Lo que sí que hi ha, ho dic per un tema personal d'un amic, el problema és el servei també de socorrisme, perquè clar, aquestes persones són grans, estan molt dèbils per al sol, diguéssim que en hores puntes no poden anar. Tenen el problema del sol, que llavors a la tarda em sembla que l'horari és fins a les 7 o 7 i mitja. Vull dir que
4: però socorristes.
2: Sí, que es troba, bueno, la meva amiga té el seu marit en una cadira de rodes i clar, quan anem a la platja, què fem? A lo millor sí que anem quan està el socorrista, però després anem totes per ajudar-la, perquè clar, amb ell sola no puc. Mm-hmm. I ja s'ha tingut que fer lo de la barca, això de l'amfibio, l'han fet un invent a casa, la família, perquè clar, no arriba a tothom. A lo millor hi ha un i en aquell moment sí. Hi ha dues persones o...
0: Al final potser la normativa diu això, però potser la necessitat és més gran,
3: és
0: no?
3: És diferent, sí, sí.
2: I a l'horari sobretot. Hi ha una mica...
0: Limita.
5: Però has de pensar que l'horari del socorrista no te l'allargaran a la tarda. Mm. Bueno, a partir de les 7,
0: no, no, no, és que no estem ni obligats, eh? No, no, no hi ha obligació.

0: Aquesta accessibilitat ja no és només a la platja, en general, no? Al final, l'accessibilitat al municipi, amb voreres, amb accessos a edificis, bé, a tot arreu, no només a Cubelles, estic parlant ja...
1: A l'estació, que a vegades
0: l'ascensor
1: no funciona i és impossible, clar.
2: Bueno,
1: i quan parlaven de cadires amfíbies, jo crec que solo hi ha una, no? O... A la platja Larga hi ha una, segur, sí, però no sé si a la Mota o allà hi ha altres. No
0: haurem de veure el nou servei de salvament, que encara no tenim detalls exactes, no? Que és el que oferiran aquest any.
1: Encara no està contractat.
0: Hi havia la licitació, no?
1: La licitació, però no, sí. No, encara no està aprovat, sí. Bueno.
0: Estarem pendents, no? De com serà aquest servei.
3: Jo vull proposar-te un negoci, Marcial.
1: Vinga.
3: Saps què podríem fer? Fer un negoci de cadires d'aquestes. Les lloguem.
1: Estem tu i jo allà.
3: Les lloguem. I a la gent necessitada no les lloguem, els hi deixem.
1: Vinga.
3: Perquè penso una cosa, que hi ha molta gent que li agradaria passejar-se amb aquestes cadires per dintre l'aigua.
0: Hauràs de demanar permís a l'Ajuntament o a Costes,
3: home,
0: no sé.
3: Ja hi som, ja comencem amb el permís. Per aquí ja ens farem.
1: Se lo demanem al síndic de Greuges.
4: Lo permís se lo pide Carmen.
3: Per aquí ens farem, tu.
4: Estarem
1: bueno,
4: vells.
1: Sí.
4: Vells, molt vells. Bueno, amb bastó.
1: L'altre dia parlàvem no solo de l'accessibilitat per a la gent amb mobilitat reduïda. La Susana, que d'aquest tema conec bastant, Susana Peix, parlava també d'accessibilitat visual, de moltes coses, que no estaven... Y bueno,
0: hay mucha fe en fe, ¿no?
4: Pero esta, también comentó que una de las respuestas, no sé si era sobre este tema, fue una llamada telefónica que no le convencía también, o sea, te quiero decir que ella,
1: que somos difíciles de convencer,
4: que se lo mandaran por escrito.
1: Ja.
0: Bé, bueno. En tot cas, és veritat que el tema de l'accessibilitat hi ha molta feina a fer i que potser hem de ser insistents, no? Perquè a vegades, si tu no ho pateixes, potser no dones la importància que té.
1: Tant,
0: o algú del voltant, no?
1: Sí.
2: Però és que...
3: És això.
0: Les barreres no les veus fins que les pateixes, no?
3: No en som conscients.
2: Lo més important és que les que estem patint ara, i reclamo aquí que fora de context, els contenidors, de fet, no estan posats per la gent que té una petita o molt discapacitat, vull dir. Això tenen que fer-ho i ràpid, perquè és una cosa evident que no estan ben posats. Perquè...
0: Obrim aquest meló, en tot cas.
4: Recuerda al síndic de Greuges que viene, puedes hacer una instancia. Oye,
2: claro, me quedaré tot el dia.
0: Tens feina, Carme.
2: Els ruchadors, la passarela, els contenedors...
0: Anem a un altre tema, que ara queden 10 minuts, els pressupostos participatius, que continuen en la fase de valoració tècnica. Aquesta notícia va publicar el 13 de maig. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, es mostrava satisfet de les 67 propostes recollides, que ara estan en fase de revisió, segons les bases i concretant la inversió necessària. La suma actual suma 300.000 euros, que es podran decidir entre finals i principis de juny, quan s'obrin les votacions. Aquestes són les previsions. I bé, no sé què us sembla, no? que s'hagin presentat de moment 67 propostes, tot i que certament encara estan en aquesta fase de revisió que pensem d'aquests pressupostos participatius que tenim sobre la taula de nou.
4: Parece ser que hay muchos que son muy parecidos, ¿no? Que iban a hacer una recopilación porque había muchos que más o menos reivindicaban lo mismo.
3: Sí, pot ser.
4: O sea, para hacer a lo mejor un grupo...
3: Pot ser, sí. Pot ser. Però jo penso que els pressupostos participatius ens trobem cada any que surten, que sí, que s'aproven, que tal, però no s'adjudiquen, o s'adjudiquen malament, o alguns sí, altres no.
0: Algunes propostes, sí.
3: Algunes sí, unes altres no. Però vull dir, home, si estan aprovats, que s'acceptin i que s'aprovin i que s'adjudiquin, però no, uns diuen que sí, ja els tenim, però cony, a l'hora de la veritat no t'arriben els calés o no arriba el que s'ha proposat.
1: Però se supone que quan tens 300.000 euros pels pressupostos, són pels pressupostos participatius, no per altra cosa, no?
3: Con
1: lo qual, se supone, si s'aprova un projecte, és que hi ha diners.
0: El problema és quan no executes allò que està pressupostat a l'any que toca. Sí, tenim pressupostos que al final no s'executen, s'encareix allò que havies acceptat amb un pressupost.
3: Que no s'aprovin?
0: Però els pressupostos participatius s'aproven. Ara, després hi ha la fase d'execució. Si tu no executes quan toca, tu pots posar uns diners al pressupost, però també hem de dir que hem estat 2 anys sense pressupostos. Però sí que anteriorment n'hi ha alguns que no s'han fet.

0: I el que ha passat és,
1: sí, sí,
0: és que al final s'ha fet una valoració tècnica, però els costos han canviat perquè no s'ha executat quan tocava i per tant és més car, i bé, això és el peix que mossega la cua, no?
2: El regidor pot estar molt content que hi hagin hagut totes aquestes sol·licituds en els pressupostos participatius, pot estar molt content. Hi ha hagut tants, quan eren? 60?
1: 67, crec.
2: 67?
1: Sí, algo así.
2: Bueno,
0: però s'han de fer les els anteriors.
2: El que ha de fer és la criba, i quan s'ha de fer la criba i dir,
3: i per ordre,
2: de
3: no?
2: tots n'hem aprovat 25. Aquesta és la que has d'estar content.
1: Sí, sí.
2: No dels 67 que no t'han arribat, perquè saps que molts no arribaran a bon terme d'aprovar-se.
3: Hi ha una cosa que és de los, bueno, de los presupuestos, no sé, però sí que la notícia que he llegit, que suposo que l'Àngels ara me dirà que sí, és lo del casal de la gent gran.
0: Això és un altre tema, això és el SAER.
1: No és pressupost,
0: ara ho parlarem,
1: participatius.
0: Ara la buscaré. No,
3: ah,
0: no, no,
3: sí,
0: és,
3: però... no, no, ja ho sé, que no és pressupost,
2: no és
3: però...
1: Però sí,
3: encara
1: sí, sí, los que se aproven, que se ejecuten.
4: Però si hi ha proyectos en
1: punto,
4: cola...
1: Clar. Jo,
2: però bueno, però
4: han hecho,
2: aquests, aquests que estaven fent cua, aquests calés ja hi eren en aquell moment, eh?
3: Pues
2: és el que deia Marcial, on t'han anat a parar? Què ha passat amb això? Si tu has aprovat en els pressupostos participatius una partida, aquesta partida ha d'estar adjudicada. Que no s'hagi pagat vol dir que aquests diners no hi eren.
3: Si no se gasten, no? Com diu l'any.
0: O no s'ha executat. Al final tu tenies els diners, però si no executes, passa l'any següent, potser el valor és superior. És que no, al final el regidor que es va comprometre és tirem novament aquests pressupostos participatius que seran bianual, o sigui, cada dos anys, i amb el compromís, un cop ara aprovem aquest pressupost que ja va tirar endavant, no?, de posar aquella inversió doncs, calculada d'allò que no s'ha fet. Ella es va comprometre,
1: veurem
0: si s'executa.
2: Doncs jo el que reclamo de l'Ajuntament és que, no,
1: en...
2: que siguin positius,
1: sí,
2: que no
1: clar.
2: Fotin tant refoc d'encenaris, que
1: sí,
2: diguin,
1: sí,
2: ho fem i ho fem.
1: Però comencem any electoral.
0: Sí.
1: Així que, ara,
3: això és el que jo pensava.
1: De tot, farem de tot. Farem
0: en tot cas,
1: de tot.
0: Estigueu pendents,
1: sí,
0: feu
1: tant,
0: seguiment.
1: I tant.
0: Queden 6 minuts el tema que deies del desbloqueig del Sallar per la gent gran. Està pendent de la validació del nou projecte tècnic, que el govern local vol reprendre aquestes obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi el mandat, i està pendent, com dèiem, de la validació del nou projecte tècnic. Hi ha unes declaracions de la regidora Alexandra Corbillo que va explicar doncs, això, que aquesta, la situació actual d'aquestes obres doncs, estan aturades des del 2024 i que passa per aquest projecte nou que actualitzi els preus i les feines a fer amb la situació actual. Sembla doncs, que la reforma d'aquest de l'antic espai jove i la sala d'activitats del centre social es va transformar, doncs, es volia transformar en aquest centre de serveis per a la gent gran i es va adjudicar al setembre del 2023 per uns 234.000 euros i va arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard va quedar aturada. Segons la regidora, doncs, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, la revisió del projecte i la nova licitació ha estat el motiu, no? Bé, no sé què en penseu.
3: Massa temps, no? Jo crec que 3 anys quasi arriba un moment, per això jo reclamava que tu deies que no s'executen quan toca, no? Diguéssim, ara has de començar una altra vegada, fer pressupost nous, i aquest temps no han estat, ni han tingut locals, ni han tingut l'espai jove, ni han tingut res, està tot empantanat.
0: Llavors... L'espai jove es va traslladar, en tot cas
1: sí
0: que...
1: L'espai jove està,
0: L'espai de la gent gran crec que els van reubicar.
1: L'espai jove està molt bé.
3: Que són coses, conseqüències, que quan fas un acte hi ha conseqüències, i llavors estem 3 anys sense una cosa i les altres bueno, com se pot, no? Això és el que jo
1: que no sapiguem, el que no sapiguem és perquè el motiu
0: va renunciar
1: l'anterior, ja, però
0: per quin motiu?
1: Clar, és el que no sabem.
0: No sé
1: possiblement perquè els diners que havien pressupostat,
4: 230.000
1: euros, no era suficient per fer el projecte i va preferir perdre calés o l'empresa que
2: això,
1: no tirar endavant.
2: Això te'n dones compte que aquí els projectes no es fan bé.
1: Clar,
2: no es fan bé perquè s'arrenquen i es paren.
1: Sí.
2: Vull dir, no
4: que se lo digan a l'Aliança.
1: Bueno, eso es diferent.
2: Aquí ja podríem,
1: Àngels.
0: No m'esperava, no m'esperava aquest valor.
3: Avui portem...
2: Lo de l'Aliança
4: de projectes.
2: Lo de l'Aliança es va fer, i està feta. Bueno, està pagada, però està feta.
3: Però no es pot utilitzar tampoc.
2: Això és diferent. Però vull dir, si aquí fa un projecte municipal amb una reforma, un edifici, el que sigui, aquest projecte té que estar adjudicat amb els diners corresponents. Clar. I si no, vull dir, que estan fent? Fer cosetes, arrencar coses. Clar. Perquè dius, ah, mira, arrenquem aquí, fer una...
1: I si aquesta empresa ha licitat per 230.000 euros, que possiblement era molt, molt baix, pues és dir, no, aquesta empresa no, perquè no ho va fer, i ja està. Bueno, crec que s'acaba.
0: Sí, s'acaba, perquè aquell rellotge no va bé i el de l'ordinador m'indica que són les 11. Per tant, deixarem aquí avui aquest espai de tertúlia. Moltes gràcies per la vostra participació. La gent que no hagi pogut escoltar aquesta tertúlia, doncs que a les 7 es pot tornar a escoltar a la tarda i també a la nit a partir de les 10. Moltes gràcies per la vostra participació i deixem aquí aquest espai de tertúlia. Fins dilluns que ve. Us convido a seguir llegint aquestes notícies al nostre portal web, radiocubelles.cat. Fins una altra.
1: Bona setmana. Adéu.
4: Adéu, Cubelles. Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur, amb una mica d'inestabilitat, que farà que hi hagi més núvols que no pas clarianes i avui d'insolació poqueta. Fins i tot esperem algunes pluges o ruixats irregulars i dispersos a la curta durada. Tampoc deixarien gran quantitat de pluja entre mig matí i mitja tarda preferentment, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia situant-se entre 14 i 15 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat avui molt alta. Vent feble de mestral a l'inici i final del dia i més aviat de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps força estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local s'ha reunit amb un grup d'associacions de veïns pels problemes que hi ha actualment amb l'autobús municipal. La regidoria de dinamització econòmica està buscant solucions als retards en els horaris i vol resoldre també la contractació adequada del servei dels caps de setmana. Això és el que ha dit a les associacions que han assistit en aquesta reunió, que han sigut les associacions de veïns de Corral d'Ancona, Mastrader, del Nou Marítim, de Bardagí i l'associació Veïns per Cubelles. La regidora responsable del transport urbà, Núria Planes, ha reconegut que actualment hi ha retards que afecten els horaris habituals. Segons explica la regidora, el contracte vigent de l'autobús data de l'any 2015, un moment en què les condicions de circulació a Cubelles eren diferents. D'una banda, els conductors de l'autobús s'han anat trobant amb l'entrada en vigor de les noves limitacions de velocitat, que combinades amb un augment de la densitat del trànsit estan provocant bona part d'aquests retards. A més, les polítiques de bonificació del transport públic també han fet augmentar la demanda i això comporta que hi hagi més usuaris i, per tant, més parades i un temps d'espera més elevat per l'entrada i sortida dels passatgers. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: El servei del bus ha tingut bastantes incidències amb el tema dels horaris, en fruit de que el contracte del bus és del 2015. El 2015 a Cubelles s'anava a 50 km per hora, llavors hi havia un tràfic de gent o un tràfic de vehicles molt menys considerable. Ara, amb les actuals velocitats que hi ha implementades al municipi i amb l'afluència més de trànsit, doncs és impossible complir l'horari que en el 2015 es va estipular. També ja és veritat que hi ha moltes més usuaris, perquè el tema de les bonificacions també que hem fet del transport públic, doncs aquestes bonificacions fan que molta més gent agafi el transport públic, amb el qual és bo, però també la persona del bus, el conductor del bus ha de parar més vegades, s'ha d'aturar, ha d'ajudar gent gran i tal, i llavors, és difícil complir els horaris.
0: Després d'aquesta trobada amb els veïns, ara l'Ajuntament es vol reunir també amb l'empresa concessionària per trobar la manera d'adaptar-se a la situació actual, tal com ha explicat la regidora Núria Planes.
3: A una reunió tècnica amb l'empresa del bus perquè, per veure quines solucions podem aportar, perquè, clar, és un contracte antic que no està adaptat a la situació actual i dintre del marc legal que tinguem doncs intentarem solventar la situació. De fet, la resposta és aquesta, que som conscients de que hi ha un problema amb això. De moment intentarem adaptar els horaris a la realitat existent, però que hem de buscar solucions que permetin que la gent pugui agafar més el transport públic.
0: En relació amb el servei de l'autobús urbà dels caps de setmana, que té la contractació pendent de regularitzar administrativament, Núria Planes ha revelat que han optat, ara per contractar una consultoria especialitzada que els pugui ajudar.
3: Aquest és un problema que tenim amb contractació, perquè no tenim lligat el contracte del bus dels caps de setmana. Esperem, també, això està sobre la taula. De fet, hem contractat una consultoria especialitzada en temes de transport perquè ens doni, ens aporti la solució amb aquest tema. Sí que, bueno, sembla que hi ha diferents, bueno, és com la llei, no?, de que cadascú agafa la interpretació que vol. Llavors, hem demanat algú especialitzat en això, perquè nosaltres no... Bueno, necessitem més suport.
0: Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica, ha afegit però que la solució a tots aquests problemes que hi ha amb l'autobús municipal no serà immediata.
3: Que tinguin la confiança de que l'Ajuntament està buscant les solucions, que no són fàcils i que no són immediates, perquè si fos fàcil immediat, si tingués la vareta màgica ja ho haguéssim solucionat, però que no és així, no és fàcil, s'ha de fer sempre segons la llei ens deixa poc marge de moviment, llavors tenim que fer les coses correctament i estem buscant solucions.
0: El contracte actual de l'autobús urbà es va adjudicar l'any 2015 i va suposar una retallada en comparació amb el servei que hi havia anteriorment. En la següent legislatura ja es va posar sobre la taula la necessitat de recuperar aquest servei i finalment, al maig de 2019, poc abans d'arrencar la campanya electoral, el govern local d'aleshores va ampliar el contracte per afegir-hi els caps de setmana. El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3 de 7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4 de 7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3 de 7 juntament amb la torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3 de 8, la torre de 7 i el 4 de 8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4 de 7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
4: Sí, ara, diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta. 18 alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
5: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París, a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO, de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve, i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
0: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
6: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els hi explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
0: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
7: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
8: Doncs nosaltres ja ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, en havien recollit gairebé, mira, uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen, per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
7: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
8: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
7: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegre a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
8: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
7: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
9: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
10: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
9: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
10: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
9: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
10: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
9: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació, i és a dir, quin serà el següent pas?
10: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
9: Doncs moltes gràcies, Antonella, que vagi molt bé, bon dia.
10: Bon dia, o sigui, gràcies.
0: Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
3: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, que vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patrutitzat com una enfermedad mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
11: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitta Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
12: Aquest cap de setmana va acabar la competició per al Club de Futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura, i que va acabar amb victòria sitgetana per 3-5, i d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3-5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3-0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la taula temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs, podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs, derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits, doncs les cubellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les cubellenques tenen assegurat el play-off, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest play-off per l'ascens a la Nacional Catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria a domicili per 46-65 també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de si aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles.

0: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
1: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I anirem a fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
0: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
1: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, creiem nosaltres aquest any, que és pues, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
1: Així és.
0: No n'hi ha més.
1: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i concentrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
0: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin
1: bueno,
0: els partits.
1: Nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entregues de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si és dura molt més, se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor de juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3 i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies. Però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
0: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
1: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus superbaixos, tant la inscripció que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada perquè aquí no muntem el bar per fer negoci. Al final és un servei perquè la gent pugui no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
0: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
1: però... Servei d'atenció integral. Això,
0: servei d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
1: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. O sigui, encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant al redor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
0: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
1: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
0: Digues.
1: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança perquè torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança s'ha nominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot el procés administratiu d'apuntar-te, de participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
0: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
1: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
0: Va tocar al final, no?
1: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips. Uh-huh. Però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Saps què vull dir? Tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors sí que pensar a veure què fem. Estarem retingut uns dies. Però bueno, quan ho tingui més paït ja et trucaré i ja farem una xerrada.
0: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
1: Mm-hmm. Així és.
0: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
1: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
0: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molt de falta i us ho agraïm moltíssim.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu-siau.

0: Aquest passat cap de setmana a Cubelles, el Club Marítim Cubelles va organitzar la Copa Catalana de Patir a Vela, de Patir a Vela Júnior. Per parlar d'aquest acte, volem connectar amb la presidenta del Club Marítim Cubelles, la Laia Boleda. Laia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, podríem dir que doncs, amb aquesta prova no, ja comença a notar-se el bon temps i sobretot l'època de navegar, de gaudir de la platja, tot i que navegueu tot l'any, és evident que el que ve ara, l'estiu, la primavera, és quan gaudiu més.
1: Sí, nosaltres, evidentment, navegem tot l'any, però és veritat que ve més de gust navegar quan fa bon temps que l'hivern. Mm-hmm. Ara comença l'època de competició, sobretot.
0: I va obrir doncs, aquest calendari amb la Copa Catalana de Patir a Vela Júnior. Explica'ns una mica quines diferències, o ben bé, doncs, de què es tractava aquesta Copa Catalana, perquè sabem que hi ha Copa, Campionat, vaja, hi ha diferents competicions.
1: Sí, hi ha diferents nivells de campionat. La Copa Catalana, diguéssim, que és el nivell 2, que puntua també pel rànquing del final d'any, i després el Campionat de Catalunya, per exemple, o el d'Espanya, seria de nivell 1. Mm-hmm.
0: Vale, doncs Copa Catalana de Patir a Vela Júnior, explica'ns una mica com va anar el cap de setmana, quants participants vam tenir, com van anar aquestes regates.
1: Pues aquesta, com és la primera, no hi havia massa participants, eren 20 nens. Els participants tenen entre 11 i 18 anys, i després hi ha una categoria que és Open, que són sobretot dones amb majors de 18 anys que volen continuar amb el patí júnior, que és una miqueta més petita que el patí sènior i més, potser més manejable per persones de poc temps, diguéssim. Mm-hmm.
0: I com va anar el cap de setmana a regates? El temps va acompanyar?
1: El temps va acompanyar molt. El primer mes vam tenir una mica de tot. Normalment, un campionat és vàlid si es fan com a mínim dues proves. Estaven programades quatre, dos per dissabte, dos per diumenge, i vam poder fer les quatre. O sigui, el dissabte, pues, no sé, si estava per la platja, pues, feia un dia així, feia bastant més vent, que els nens, es notava els nens que controlen una mica més o que són una mica més grandets, i el diumenge feia més poc vent, i de fet l'última regata la vam haver d'escurçar perquè ens vam quedar ja sense intensitat per poder-nos moure gaire. Mm-hmm.
0: 20 participants en les diferents categories, entenc que hi van participar gent d'altres clubs.
1: Sí, eren sobretot, dels que n'hi havia més gran de Cubelles, perquè, òbviament, que estem aquí. Després n'hi havia del Club Nàutic de Fitxe, del Club Patir de la Barcelona i del Club Marítim Altafulla, que és nou en aquests campionats dels últims anys. Mm-hmm.
0: I com va anar? Pel que fa al podi, no sé si vam poder gaudir de cubellencs al més amunt.
1: Sí, vam poder. La tercera va haver-hi un empat als tres primers llocs. Les tres primeres posicions van quedar empatats a 7 punts. I sempre, quan en cas d'empat, pues, compta, guanya el que millor ha quedat a l'última prova.

0: després la categoria de juvenil, que és de 15 a 18, que és on hi havia més nens. Després d'Open només en teníem 3, que són del club, que fan la regata del club, però normalment no es desplacen altres, altres clubs per fer campionat.
1: Molt bé, bé, en tot cas tenim representació cubellenca al podi, però empatats amb el primer i el segon, eh? Vull dir que gairebé sap a primera posició, això.
0: Sí.
1: Deies que comença l'època de les competicions. No sé com està el calendari aquest any i no sé si aquí a Cubelles, doncs, o per aquí a prop en tindrem alguna d'important.
0: La de Patí Júnior tenim d'aquí dues setmanes, la cap de setmana 30 i 31, el campionat de Catalunya al Nàutic de Sitges, que està molt a prop, i de fet anem, portarem els patins la setmana que ve pel mar. Mm-hmm. Fem travessia la Cubella de Sitges per mar, deixem els patins allà i els següents de setmana en competició. I després, així a prop, també hi ha el campionat de Catalunya de Patí Sènior, que allà hi solen participar uns 120 patins, a Sant Salvador, que també el tenim a proquet.
1: Que també està a prop.
0: Allò sí, serà bastant espectacle, també.
1: Mm-hmm. I això quan serà, el campionat de Catalunya de Patí Sènior?
0: De Patí Sènior són dos cap de setmana, el 30 i 31 de maig i el primer cap de setmana de juny.
1: Déu-n'hi-do. Aquí també hi haurà travessa cap a Sant Salvador o aquí opteu
0: sí,
1: ja per...
0: Allà està una mica més lluny. segurament van amb remolc, diria.
1: Bé, bé, també els patins són una mica més grans, no? I s'ha d'anar una mica més en compte. Bé, doncs tenim marcats el calendari aquestes proves i, evidentment, una vegada comenci l'època estiuenca, el Club Marítim Cubelles organitza una prova gairebé cada cap de setmana.
0: Sí, a partir del juliol tenim regates cada cap de setmana, que els diem regates socials, excepte el 26 de juliol, que és la 3DLC, que també puntua pel rànquing i, per exemple, patins sènior, si volen anar al campionat d'Espanya, això també la poden fer, que normalment venen patins de Sitges, Sant Salvador, Palafell, i aquesta és el 26 de juliol.
1: Mm-hmm. Coincidint també amb la festa major petita, no?, cap a finals del mes de juliol.
0: Sí, després és la regata Vila de Cubelles per la festa major i la regata per Cadelles, que també és el dia 15, sempre, que aquesta és molt divertida.
1: Mm-hmm. Molt bé, a banda d'això, també és un clàssic del Club Marítim Cubelles als estius, és el campus, no? És l'escola de vela.
0: Sí, sí, comencem ara quan acaben els nens, que ara no recordo si és el 22 o 23 de juny, i acabem la primera setmana de setembre, inclosa. Ja estan obertes les inscripcions, ja tenim algunes setmanes de juliol plenes i hi ha moltes ganes de... tranquil.
1: Clar, a més és un campus que, a banda de gaudir de l'entorn, no?, que és a la platja, diguéssim, també s'aprèn a navegar, vull dir que és un dos per un.
0: Sí, hi ha dos tipus d'activitats. Hi ha el campus de vela, que és el que hem fet sempre, que és 80% vela i combinar campade, locaia, i després el campus nàutic, que és els petitets, que són els que encara potser fins als 8 anys, que sobretot són activitats més de pàdel, caiac i més balló, no? Una mica, més a la platja.
1: Petita introducció, no? Mica en mica al món de la vela, evidentment, si són molt petits, doncs també és més complicat que puguin navegar.
0: Sí, però no, però s'ho passen bé i ho proven un dia de la setmana. A lo millor surt amb el raquero, que és el barco escola que diem, que és així com que van amb el monitor a dintre i així queda el primer contacte amb el mar.
1: Perfecte, doncs queda encetada doncs, aquesta època estival, època important de competicions i també ben aviat d'aquesta escola de vela, que ja és un clàssic dels estius a Cubelles, amb el Club Marítim Cubelles, doncs evidentment, doncs començant a competir. Laia, moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé aquest estiu.
0: Molt bé, gràcies, Marc.

animar un besor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa favors al bruixot. Més bruixa del llac a Merlin de Camelot. Tocades

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Comencem el programa d'avui amb el compositor alemany Felix Mendelssohn. Nascut a Hamburg, va ser també pianista i director d'orquestra. Es diu d'ell que va ser un romàntic clàssic i un clàssic del romanticisme. D'aquest compositor escoltarem l'octet per a cordes amb mi bemoll major, opus 20, amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan. Serà interpretada pel Brandis Quartet amb els solistes Thomas Brandis i Peter Brim com a violins, Wilfried Strehel com a viola, Wolfgang Boechner com a violoncel i també amb la formació del Westphal Quartet amb Hans Joachim Westphal com a violí i Heinz Ortlet també violí i Dietrich Gerard com a viola i Jörg Baumann com a violoncel. Amb tots aquests grans intèrprets, escoltarem l'octet per a cordes en mi bemoll major, opus 20, de Felix Mendelssohn.

Després d'aquesta obra de Félix Mendelssohn, farem una part dedicada a l'òpera. Començarem amb dos duets. Primer del compositor Nico Dostal i la seva opereta Mònica, Eins Walzer zum Weinen, un vals per a dos, amb la Filarmònica de Stuttgart dirigida per Fritz Marecek. La soprano és Friederike Seiler i el tenor Fritz Wunderlich. I després del compositor Eduard Kinecke i l'opereta Sauberin Lola, la bruixa Lola, la peça Du warst von Angewin, també amb la Filarmònica de Stuttgart i el mateix director, Fritz Marecek.

Continuem amb òpera i escoltarem una part coral d'Alexander Borodin i la seva òpera El príncep Igor, Les danses polovetsianes, amb el cor de l'Òpera Estatal de Belgrad i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió de Ljubljana, d'Eslovena, dirigits per Marko Munić.

I acabarem el programa també amb òpera i serà amb l'obertura de la famosa Carmen de Georges Bizet, que interpretarà la Rainbow Symphony Orchestra de París, dirigida per Loïc Bertrand. Amb aquesta obertura de Carmen acabarem el programa d'avui.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos.

0: Doncs ja tenim a punt la tertúlia en directe dels dilluns. Comencem doncs l'edició doncs aquest dilluns 16 de maig del 2026 i avui, com sempre, comencem fent presentacions doncs d'aquesta tertúlia. Comencem amb les presentacions. Cinto Bel, benvingut.
1: Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Cubelles.
0: També tenim la Carme Mingorance, benvinguda.
2: Bon dia a tothom i Cubelles també, clar.
0: El Marcial García, benvingut.
3: Molt bon dia, gràcies.
0: La Lola Lorente, benvinguda.
4: Hola, què tal?
0: I avui és dilluns 18 de maig, no porto les ulleres, és el que té,
4: vale,
0: quan
4: vale.
0: Un ja avança l'edat, doncs la pantalla en queda una mica lluny.
4: I que estamos de lunes.
0: Hem confós el 6 amb el 8, però clar, són coses que passen.
3: Proper
0: dia me les poso. Vinga, doncs comencem amb aquesta tertúlia i comencem doncs amb el primer dels temes. Hem afegit alguns temes més d'actualitat d'última hora i bé, en tot cas, dir-vos que tot just el 21 de maig l'equip de la síndica de Greuges ens visita a Cubelles i aquelles persones doncs, que bé, vulguin ser ateses presencialment o telemàticament doncs, es poden adreçar al síndic i poden doncs, fer consultes, exposar queixes en relació amb vulneracions dels seus drets per part d'administracions públiques, empreses que presten serveis com pot ser l'aigua, la llum, el gas, i aquesta presència de l'equip de la síndica s'emmarca en el conveni signat amb l'Ajuntament amb la finalitat de potenciar la defensa dels drets de les persones al municipi. Per tant, les visites presencials s'atendran a l'OPIC de l'Ajuntament i les persones que hi estiguin interessades podran concertar prèviament aquesta entrevista, aquesta cita a Cubelles, primerament doncs, bé, demanant una hora, citaprèvia@síndic.cat, bé, també ho poden fer a través de telèfon, 900-124-124. Per tant, recordem-ho, el proper 21 de maig, l'equip de la síndica de Greuges visita Cubelles i és interessant doncs, conèixer doncs, la síndica perquè clar, els ciutadans puguin exposar, com dèiem, aquestes consultes o aquestes queixes. No sé si vosaltres coneixíeu aquest òrgan del síndic de Greuges, però en tot cas ho anunciem perquè com que sempre ens estem queixant aquí a la tertúlia, doncs està bé que vosaltres mateixos o la gent que ens escolta conegui, no?, què és la síndica.
2: Bueno, jo he tingut notícies fa poc, perquè com que anem fent instàncies per un tema de la comunitat i pròpies, com que no em contesten, hi ha un buit administratiu i encara que passin 4 mesos tampoc em contesten, pues una de les noies de l'OPIC, la veritat, em va dir, mira, hi ha aquesta aplicació que pots trucar i pots demanar, em sembla superbé. Perquè, clar, ja et trobes com una mica, jo parlo des del meu punt de vista, és que em sentes com que no és ningú, no? Que no, ningú contesta, ningú, sempre hi ha un malalt, una baixa, no està, està de vacances, vull dir, i el silenci per contestació.
4: Però este servici és com un plan B si no recibe sí. Resposta de l'Ajuntament?
2: Exacte.
4: Com més fuerte para...
2: Sí.
3: Clar, és el estament superior, no? El síndic de Greuges, no?
2: Uh-huh.
3: I jo crec que està molt bé que vingui a Cubelles, no? Perquè és apropar les institucions al poble, no? A la gent, als ciutadans. I això jo crec que sempre està molt bé. Com tu deies antes, no? Hi ha tanta paperassa per fer les coses que unes vegades contesten, unes altres no, que això jo crec que és interessant. I crec recordar que l'última tertúlia vam parlar que el síndic Greuges estava precisament sol·licitant que se millorasse l'accessibilitat a les platges,
5: sí. Doncs,
3: lo qual jo crec que serà un punt també per a tratar amb ella en aquesta ocasió.
5: Jo el que vull fer referència d'aquesta notícia és que vull entendre que el comunicat que tu has fet, Àngels, és de que és una atenció individual. Llavors també tindríem que saber el temps que durarà això, perquè és clar, si hem d'atendre individualment,
2: clar.
5: En un dia ho podrem atendre totes les persones que ho necessitin.
4: Això serà com cita prèvia.
0: És amb cita prèvia, sí.
5: Però esclar, si hi ha 10 persones
4: claro,
5: i són 10 cites prèvies en un dia, potser no dona, perquè cada un les explicarà i es posarà el seu
4: que
5: problema.
4: Que no serà com ir al mèdic, són 5 minuts i a correr.
5: Exacte. Vull dir,
0: a vegades és individual i a vegades és col·lectiu. També a vegades s'han recollit signatures a Cubelles
5: sí,
0: i en bloc s'ha doncs, presentat
5: sí.
0: El síndic de Greuges qualsevol queixa.
5: Sí, sí,
0: també.
2: Jo he de dir que com que me vas trobar en això, vas trucar,
5: sí.
2: Em van atendre superbé, a més, me van dir que podia anar personalment inclús, que estan per la zona del Born, per Arc de Triunfo, més o menys, per allà, i que, de totes maneres, que inclús feien videoconferències. Vull dir que hi ha manera...
4: Dan facilidades.
2: Que sí que és veritat que jo volia anar personalment perquè t'expresses millor i sembla que t'entenguin millor, no? Però que la gent que pugui fer-lo telemàticament també hi ha cita per fer-lo per web.
5: Tot això és facilitar-ho.
0: Sí. Poden haver tot tipus de queixes, eh? No només, doncs, dèieu, el cas de l'accessibilitat a les platges seria un tema, no?, municipal, però també hi haurien, doncs, no sé, el tema de contractes de llum, de gas, d'aigua, no? Al final pots fer consultes o fer una queixa formal també a través del síndic. I una mica t'ajuden, no?, a formalitzar, doncs, encaminar-ho, no? La finalitat és la defensa, no?, dels drets de les persones aquí a Cubelles. En aquest cas estem parlant del síndic quan ve a Cubelles, doncs parlem de la ciutadania de Cubelles,
3: clar,
0: no?
3: Sí.
4: Estaba pensando, entonces, aquello que dicen que cuando hay un silencio administrativo es porque tienes la razón o te dan la razón, no, ¿esto será cierto?
5: Te dan la razón,
3: no siempre,
5: por silencio administrativo. Si no et contesten, vol dir que ja et donen la raó. Vale.
4: Però no sempre.
5: Però bé, si no és sempre la raó, llavors et contesten. Si no tens la raó, et contesten.
4: Sí, per això hi ha un límite de plazo.
3: Sí, hi ha casos que el silenci administratiu és contrari al demanant. Eh?
5: Sí, segur. O sigui
3: que depèn el cas.
5: Depèn la situació.
3: Sí, la situació, exactament.
0: Bé, en tot cas, volíem anunciar més que res el dia, no? I bé, en tot cas, la gent que conegui aquest servei i que poden adreçar aquí també, doncs, aquestes consultes o aquestes queixes, no? Perquè clar, a vegades també exposem moltes coses aquí a la tertúlia, clar, doncs sí, és un canal més.
3: No, i a més ja, en general tenim la mala forma de fer-ho en les redes socials, no? Tothom es queixa a les redes, que si falta no sé què en el poble, si les platges... I ara és l'oportunitat de fer-ho de veritat. De veritat, i que tingui una conseqüència, clar, perquè tu pots dir al Facebook, a on sigui, que voles aquesta cosa o l'altra i no passa res, no passa res.
4: I
3: no passa res.
4: I además lo documentan con un reportaje fotográfico,
3: sí,
4: però no llega a ningún sitio.
3: Que queda molt maco, però la solució a aquest problema mai arriba, perquè no és la forma, no és la forma.
2: De totes maneres, jo vull aclarir una cosa. És que el problema que no tindrien que arribar a aquest punt, diguéssim, jo el que sento com a ciutadana és una pena i una sensació d'impotència que tens que arribar a anar-te a aquest puesto perquè te facin cas, no? Perquè si no, t'ignoren o te donen una contestació que no és d'acord. Vull dir, no es molesten. I llavors, el que sí que des d'aquí ho dic per les persones que treballen i les que no treballen i tal, que si fa ja manca de personal a l'Ajuntament, que bueno, pues tenen que ficar, que hi ha molta gent a l'atur. Vull dir que personal a l'atur hi ha, i personal qualificat també. I si hi ha tres persones i d'aquestes persones hi ha una, pues que posin substituts. No ho sé. És una de les coses que també has de reclamar, no? Perquè la gent que treballa, a lo millor no dona abast, també pot tindre raó, no?
4: Sí, però també... Podem estar de baja, de vacaciones, o sea, bueno, algun substituto.
2: Però que vayan fent cosetes perquè hi hagi més gent, perquè som més gent a Cubelles. És que és el que reclamo sempre. Cubelles ha crescut, són quasi 18.000 persones o 20.000. Vull dir, no estan a l'any 80, que jo vaig vindre aquí al 75 i eren 1.000 persones. Vull dir que no. Que ja hem superat tot això.
5: Sí, però també hem de tenir en compte a vegades que formalitzar les queixes en el síndic de greuges és formalitzar formalment una queixa.
2: Sí.
5: Aquest síndic de greuges, aquesta queixa la traslladarà en el municipi corresponent. Però llavors comença el segon pas. Faltarà que l'Ajuntament corresponent faci cas. Vull dir que tot és un procés que poder sembla una mica més llarg, que poder sí que es aconsegueixen els objectius, però a vegades tot aquest allargament comporta que, ostres, una cosa que es pugui solucionar directament tu afectada amb l'Ajuntament i fer la gestió corresponent, en 15 dies potser se soluciona. I a través del síndic, el síndic de greuges, potser s'allarga en 4 mesos.
2: Perdona, jo estic...
5: És allargar-ho amb el temps, també.
2: Tinc una instància des d'octubre octubre de l'any passat. Vull dir, a dies d'avui me van contestar una persona la setmana passada i perquè, bueno, no vull dir més coses.
5: Però no cal personificar. Vull dir,
2: no, no, però jo parlo per mi, perquè sí, jo me trobo com a ciutadana. Això, jo parlo aquí com a ciutadana de Cubelles, com del poble, una persona anònima. Vull dir, el mateix problema que jo en tinc, que em trobo a les administracions que te dones compte de que passen de tu, se trobarà molta gent. I la gent gran, defenso sempre, que imagina, si jo, que més o menys sóc jove encara, em trobo amb tants problemes. No, això no, a l'altre lo tens que fer així, a l'aquí. I van passant la pilota, i vinga pilotes. Vull dir, la gent gran, pobres, és que es queden indefenses totalment. Por eso lo defend.
4: Pero fíjate, pero, Carmen, que llama la atención, que dices, me han contestado ahora y bueno, y no voy a explicar, como si no te hubiera gustado la respuesta.
2: Claro. Pues, no, no, primer que no me van a donar la solución. Quiero decir. Es que yo he demanat una cosa que no me van a donar. Diguéssim, la persona que va a vindre, la solución la va a deixar igual que hi era.
4: En el aire.
2: O pitjor. O encara pitjor. Llavors truques. Per una banda, te diuen que no són ells. L'altra, tampoc són ells. Ell és d'un estament que no sé què. Vull dir, jo he demanat un tècnic, un arquitecte, una persona que vigili la bueno, és que no vull...
0: Però, sí, Carme, en tot cas, cap al síndic de Greuges, sí, clar, sí, i aviam quina resposta... Clar,
2: no, si això és el que vas fer.
3: El que decía el síndic, que el síndic de Greuges és la segona instància,
0: sí, després,
3: no és la primera, no és la primera. Clar, primer tens que anar a l'Ajuntament, sí, o a on sigui, i després... El síndic de Greuges no és el primer pas.
5: No, perquè principi, si tu vas directament, clar, al síndic et dirà, ja has fet la gestió a l'Ajuntament?
3: Clar, però tu ja has fet la primera.
5: Tu has reclamat a l'Ajuntament?
3: Exacte.
5: Perquè aquest és el pas, eh? Vull dir, primer l'Ajuntament, després el síndic i torna enrere.
3: Clar.
2: Porto 7 instàncies.
0: Bé, doncs...
5: T'agrada fer això, ja ho veig.
0: Segur que hi ha 1.000 casos.
2: No, jo.
5: Tu ets aquelles persones que quan entres a l'Ajuntament ja et diuen quines ens portes avui. Perquè, esclar, sempre vas a portar instàncies.
2: Però sóc educada i sóc empàtica i faig el procés...
5: Ningú diu que no.
3: No tenim dubte, Carme, no tenim dubte.
2: Que faig... A més és que...
4: Que todavía no has sacado las armas de guerra.
2: Lo més gros és que vas seguir el pas que me va donar l'Ajuntament. Les persones adequades me van dir, tens que fer això, ara això, ara això, i ara això, i jo l'ho he anat fent. Cada dia, cada mes, aquí estic.
0: Bé, doncs a seguir, amb aquesta línia.
2: Cap piedra.
0: Vinga, seguim amb altres temes, també nosaltres aquí a la tertúlia. Cubelles organitza activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. De fet, hem de dir que va ser diumenge la commemoració, però els actes ja van començar divendres al mercat, aquest divendres passat, amb una parada del SAI Garraf, que informava els usuaris al mercat i donava a conèixer també les eines que es posen a disposició des d'aquest col·lectiu. I també des del SAI doncs, tenen una programació doncs, que es completarà el 25 de maig, que és dilluns, amb un taller humorístic i divulgatiu de les cicles LGTBIQA+, a càrrec doncs, de la Brigitte Lamour, que es portarà a terme doncs, a les residències de la gent gran de Cubelles. També tot el mes de maig es farà la penjada de la bandera LGTBI+, als centres educatius i als ajuntaments dels municipis participants, i també es repartiran llibres sobre aquesta diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es farà un any més el torneig de 3x3 bàsquet de LGTBI. Bé, doncs això, un any més, no?, amb aquesta commemoració. No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte sobre aquestes commemoracions,
3: bueno,
0: aquest cas és contra la LGTBI-fòbia.
5: Contra o a favor?
0: Contra la... O sigui, a veure, és contra la LGTBI-fòbia, és a dir, el que no vols és que la gent...
3: Ah, sí, sí, a favor de la LGTBI,
0: però en contra de la...
4: Sí, sempre que està bien la informació, Ara, el viernes, en el debate del Violeta, que hacen una sesión de debates... los viernes por la tarde, pues introdujeron un debate sobre este tema y hubieron aportaciones diversas de, bueno, las personas que acudieron a ese debate, pues hicieron sus propias reflexiones y cada uno aportó a lo mejor experiencias propias o no, pero está muy bien porque aprendes mucho del tema, porque es un tema bastante desconocido para mucha gente todavía, ¿eh?
3: Sí,
4: y lo que queda.
5: Porque hay mucho tabú, encara hi ha molt de tabú en aquest tema, vull dir, és una gent que, o sigui, és una, és un moviment o una situació que es dona que sembla que no es pugui ni comentar, perquè quedes mal vist. O sigui, jo puc dir que soy gay, o que soy simpatizante, o que no tinc cap tipus de problema amb aquest tipus de persones, però, sin embargo, llavors em poden estar mirar malament. Va, bé, tu estàs sonat, per exemple.
4: Incluso hay padres que no digo que se avergüencen de los hijos, pero que les cuesta digerir, acceptar las situaciones. Y eso también ayuda a los padres. Las familias también tienen que aprender.
5: I aquests nanos tenen un problema serio, perquè si no trobes l'acolliment de la família, dels pares en aquest cas, es troben molt desemparats, molt sols, vull dir, i no saben... Tot i que avui en dia doncs, hi ha mitjans d'informació, tens maneres de poder trobar un acolliment i refugi de tot aquest tema i assessorament, sobretot. Pues clar,
4: sí, però segur que com...
0: Es fa formació, eh? Inclús el mateix Cap Cubelles feia una secció aquí a la ràdio i explicava. També han de formar tota aquella atenció cap al ciutadà, perquè de vegades aquestes persones encara no tenen el nom canviat, no? el seu DNI o la seva targeta sanitària i es troben a vegades en algun cas, no? Quan demanen hora al ginecòleg o... que no hi hagi doncs, alguna mala interpretació que pugui ferir aquella persona que està demanant un servei. En el món esportiu, no? Que a vegades també es produeix a les grades, no? Una tensió innecessària i injustificada de pares i mares que realment al contrari del que s'està demanant, doncs creen aquesta fòbia que no hauria d'existir.
3: Sí. I jo per això crec que el torneig aquest de tres porters de bàsquet està molt bé i és molt bona idea, perquè és veritat que als esports i especialment als professionals sigue sent un tabú absolutament,
5: I quants... n'hi ha,
3: per pura estadística,
5: Però llavors resulta que ningú sap, ningú diu res.
3: Jo crec que en les noies és més
5: natural,
3: són més naturals, més normal, però a lo más a primera divisió, a segona, que ja no sé quants jugadors, però bueno, 500, 600, no sé, moltíssims, i no hi ha ningú, és impossible. Vamos, per pura ley de los grandes números, és impossible. O sea que,
5: però és el que parlàvem abans del tabú.
3: Sí, tabú.
5: No?
3: Tabú
5: que no puguis donar aquesta informació ni sortir al carrer i dir jo ho soc, perquè de seguida et senyalen, de seguida et margina, i sobretot en el que tu deies, en el món esportiu.
3: Sí, sí, el professional, bueno.
5: A un futbolista que el veus agafar la pilota i saps perquè ho ha dit o saps que ho és, automàticament la gent se li tira a sobre. Tindrien que tenir una altra mentalitat.
4: És que hi ha professions que parece que són solo de machos. Mira los toreros, por ejemplo.
5: Sí, i marquen paquete i encima és falso.
3: No me digas que llevan calcetines.
0: Bé, doncs, no sé, algun tema més a comentar sobre aquesta qüestió?
2: Bueno, yo
4: queda mucho por aprender.
2: Sí, crec que la bona voluntat de la gent també existeix, Vull dir, jo tinc casos al costat de casa meva, amics, amigues i família, i la veritat és que encara no han tingut cap problema. Falta d'informació, això sí. Falta que està molt bé, però bueno, que estem al segle XXI. Vull dir que tindríem que fer-lo mirar.
5: Estem en el segle XXI, però les ments de les persones no ha canviat gaire. Ara estem anys enrere en aquest aspecte.
3: Sí, i les dades que surten quan fan preguntes als joves, especialment, no són més alentadores.
5: Perquè encara continuen sent radicals en aquest aspecte.
3: Molt. I parece que vam enrere.
0: En tot cas, divendres passat es va posar aquesta parada del SAI Garraf al mercat per apropar doncs, també aquest servei que disposa de diferents eines que posa a disposició del col·lectiu. Si qualsevol persona que s'hagi sentit també afectada amb alguna situació o vulgui informació al respecte es pot doncs, adreçar a aquest servei que és comarcal i que està al Consell Comarcal, és a dir, que es poden posar en contacte amb ells mateixos. Divendres hi havia aquesta oportunitat també a través d'aquesta parada. Inclús l'Espai Jove també té algun dia aquest servei adreçat també als joves del municipi. Parlem d'una altra qüestió, i és que les direccions de les escoles i dels instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzar colònies, ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i dels instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana passada un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca, que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional, i les direccions avisen les famílies que les decisions d'aquestes assemblees poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el vinent, com ho estàvem explicant. I de fet, prèviament, en alguns casos ja s'ha informat a les famílies que no s'organitzaran colònies i sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu durant aquest curs o de cara al següent. Els docents reclamen 4 punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, i més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. I ja sabeu que hi ha altres dies també de convocatòries de vagues també anunciades. Bé, com veieu, tota aquesta reclamació, no?, també aquesta manifestació que estan fent a nivell escolar.
5: Ai, bueno, aquesta història doncs ja fa temps que va durant, i penso que avui per avui els professors i el professorat de les escoles i instituts tenen tots els drets de manifestar-se i reclamar. Però, home, vull dir, és que sempre passa el mateix. Vull dir, aquí quan un fa una reclamació o una protesta o una vaga, sempre hi ha algun perjudicat. Ja ho vaig comentar l'altre dia, això també, però ara mateix ens trobem que ho fan persones. No és allò de dir general a tot Catalunya, sinó ara toca, doncs jo què sé, la comarca de Girona o la zona del Penedès, o el que... Vull dir, van fent-ho persones, que en part tampoc ho trobo malament. Però, home, llavors resulta que quan la Generalitat o la regidora corresponent els hi diu quin és el gran problema que tenim, un problema econòmic, volen un augment salarial... Pues llavors, totes aquestes reivindicacions i totes aquestes històries es basen només en els calés. Clar, és que, home, i si els hi augmenten el sou, per exemple, que els hi donen 400 euros més, que em sembla que és el que demanen, ja està tot solucionat? O és que no hi ha més problemes?
4: No, no. També tindrà que veure amb el ràtio, no?
5: El ràtio és una... Com ho diria jo? És un fictici, és una reivindicació més que saben que no ho aconseguiran. Perquè les escoles... Com has de baixar l'alumnat de les aules?
3: Com més professors?
4: Claro, no bajar,
3: sinó que no hi ha un altre, no hi ha un altre, no hi ha un altre.
0: El que està clar és que la diversitat a l'aula és molt diversa, sí. I el professorat necessita doncs més suport, perquè hi ha molts casos. Hi ha alumnes també doncs que no poden seguir el ritme normal, perquè doncs dins aquesta diversitat potser tenen necessitats educatives especials. Exacto. I al final el que s'està demanant és que es baixin les ràtios i més professionals. I després això, la reducció de la dràstica, o sigui, dramàticament, la burocràcia no és ràpida. A vegades a l'hora de substituir un mestre, a l'hora doncs també de penjar les avaluacions, que de vegades han d'omplir més ítems, o és més farragós, són més hores que el mateix professorat està dedicant ara que no anys enrere. Al final tenen un volum de feina que ha anat creixent i que no s'ha vist compensat amb recursos humans o amb suport. És el que, no, que clar, tothom s'entra, és que volen cobrar més.
5: Clar,
0: bé, però és que la realitat actual no és la que tenien ara fa uns quants, que han de preparar també exàmens o proves o material educatiu per diferents alumnes. No és un únic examen. Tenim necessitats especials a l'aula i, per tant, potser s'han de fer 3 o 4 exàmens o fitxes per diferent alumnat. Tot això no els hi ve preparat, ho han de preparar ells. Almenys és una mica el que jo he escoltat en diferents entrevistes i mitjans de comunicació.
3: De fet, el tema dels sous, ja amb Comissions Obreres i la UGT, crec que en l'acord que van tenir era un augment, no sé si de 400 o de 200, no tinc ni idea, però és una part. Però el que decía l'Àngels ara, no? El tema de la burocràcia, que és moltíssim temps el que utilitzen. Jo conec una directora d'un institut aquí, d'un col·legi a Cunit, i diu que és la seva jornada és fer paper, paperesa, para aquí, para allá, para, bueno, un horror. I el tema dels ratios, també el comentaves, que hi ha tantíssims alumnes diferents que arriben, que no coneixen bé l'idioma, el castellà, el català, que tenen dificultats, perquè, bueno, per moltíssims motius. Clar, això un professor normal amb 30 alumnes no pot, no està preparat.
0: I després aquesta matrícula viva que tenim,
3: Però el Cinto té tota la raó, que és, és un problema de calés.
5: Ja està. Perquè, esclar, el que tu comentaves, els sindicats, les Comissions Obreres i l'UGT, què és el que van signar? Això?
3: Un augment salarial.
5: Cap més problema.
3: I llavors un augment també de professors, que començarà l'any vinent. I termino, eh? Però jo el que no crec adequat és que aquestes vagues es facin ara. Ara, quan el curs està finalitzant. I amb... no hi haurà... com es diu? Per als infants, no? Sortides, colònies, i això.
0: Les graduacions, no?
3: I les graduacions, també.
0: Però hi ha centres, no tothom, perquè jo conec d'un centre que en comptes de no fer graduacions el que fan les graduacions dins l'horari escolar, no?
3: Vale.
0: És a dir, fora de l'horari, no. És a dir, les han adaptat i altres sí que opten per no,
4: però, per exemple, per
3: no fer-les. O l'AMPA.
0: O les organitza una altra persona.
4: Sí.
0: Vull dir, és a dir, s'estan buscant fórmules. Mm-hmm. El tema de les colònies és normal, no?, que es demani també cobrar aquesta nocturnitat, no? Perquè al final també suposo que deu ser dificultós trobar professorat que vulgui acompanyar els nens i nens. Hi haurà el que sí que es presta.
5: Sí, i familiars que vulguin acompanyar també, perquè, és clar, hi ha una cosa que és el professorat i l'altra són els que ajuden, que és la família. Mm. Per si són menors, si són petits, han de portar...
3: Jo crec que no, les famílies no van.
0: En colònies ara. Amb sortides normals.
5: Jo soc molt antic.
0: Algunes sortides escolar per aquí, pel centre, sí que hem vist acompanyament, però colònies potser serà una excepció, que no podem posar la mà al foc, però...
4: Igual ja estaven programades les colònies, no?
0: El que estava programat, moltes coses que estaven programades no es tiren enrere, però sí que ja avisen de cara al curs vinent o, si no estava contractat, doncs no, ja no s'ha tirat endavant. Però pel que he pogut llegir algun comunicat d'aquí d'algun centre educatiu de Cubelles, el que estava programat tampoc ho han ajornat. Ara, per exemple, la graduació entenc que no s'havia posat una data, per tant, com no estava organitzat, doncs no la fem, o la fa l'AFA, o busquem una solució, o dins l'horari escolar, o no ho sé. És una cosa que hauríem de preguntar, no? Com ara dius que el Maricel, l'Oriol, de la tertúlia explicava que allà serà l'AFA, però hi haurà graduació. Doncs mira, una notícia que
3: jo he dit l'AMPA perquè soc molt antic també, com tu.
0: L'AFA,
3: és veritat.
0: Bé, no sé si trobarem nosaltres la solució, però en tot cas no és només, Cinto, incrementar el salari, que està molt bé i que segur que s'ho mereixen, sinó que això vingui acorde a un augment també de recursos humans, materials, reducció de ràtio, és a dir, un tot, no?
5: Però tu saps, Àngels, igual que jo, que en el moment que diguin us augmentem el sou, les demés històries sembla que passen en un segon pla, eh?
0: Bueno.
5: Les reivindicacions que avui en dia es fan servir després es queden una mica més calmades. Bueno, ja ens han arreglat una mica el salari, el sou, doncs a partir d'aquí ara continuarem gestionant la nostra manera de fer. Jo ho veig així.
0: És que ha de ser tot, Cinto, no només el sou, ha de ser tot.
5: No ho faran tot. No estic d'acord.
2: Ho
5: sé que no estàs mai d'acord.
3: No, tampoc és això, eh?
2: A veure, jo tinc molts amics que són mestres, familiars i demés. I clar, ja es troben en una classe, tinc de tot, tinc d'institut i tinc petits, però ja la que té 30 nens o 25 petits, de 1 a 3 anys o no sé...
5: Home, això és un mal de cap, eh?
2: Bueno, clar,
4: o dos.
2: Ella mateixa...
3: Tenir dos a casa, imagina't. Doncs
2: pues clar, és el que reclama, no? Me diu, tieta, és que no dono abast, clar, i que... pipi, agua, i a més, és que tenen que estar amb ells, perquè aquests són molt petits.
5: Llavors,
2: i és una persona sola. Si tu tens una casa o dos i ja te ves desbordada, imagina con 30 o con 20 reclamant-te. És que és difícil i això és el que tindrien que fer i estructurar.
0: El que està clar és que quan fan competències bàsiques nosaltres no sortim gaire ben parats respecte a altres països també, per tant alguna cosa no estem fent bé, el nivell educatiu doncs tampoc està vaja, amb uns índexs gaire positius, el d'informe PISA ja ho, sí, ho hem comentat alguna vegada, i clar, s'han de posar les piles, no? O sigui, al final, les matemàtiques, l'anglès...
3: La llengua, el que dic.
5: És el futur. Cada any tenim les mateixes històries, cada any s'està parlant del mateix. O sigui, no és allò de dir que una vegada cada 4 anys o una vegada de tarda, cada any es reivindiquen pel professorat o per la mala gestió del regidor corresponent o per lo que sigui, sempre s'està parlant de les mancances que té l'educació d'aquest país, i no tindria que ser. Jo penso que tindria que ser prioritari. O sigui, l'educació és essencial. Home. Per tant, no cal deixar-ho en segon terme, sinó tindria que ser el primer terme. I a veure si algú algun dia es posa les piles i tira endavant aquesta idea de que sigui el primer terme l'educació. Carai, que ja va tocant.
0: Està clar que si funcionés no estaríem parlant avui fent debat sobre aquesta situació, no?
3: Sí, això és clar.
0: Bé, doncs, seguim. Una família francesa rastreja els orígens familiars a Cubelles. Ràdio Cubelles, doncs, ha servit també de pont per connectar uns visitants francesos amb el seu passat cubellenc. I ho explicàvem a través del nostre web, una història de recerca genealògica ha portat recentment a una família francesa fins a Cubelles. Tot va començar quan Anne Claude Layron i Marie-Thérèse Moura van contactar amb Ràdio Cubelles a través d'un correu electrònic amb l'esperança de trobar rastres d'uns dels seus avantpassats, Joan Ivern Cona, el pare del seu besavi, que va néixer a Cubelles al segle XIX. Davant la petició, Ràdio Cubelles va derivar el cas al grup d'estudis cubellencs, Amics del Castell, i el seu president, Joan Vidal, que a més també és col·laborador d'aquí d'aquesta casa, amb el Can 60, i gràcies a la seva tasca de recerca en els arxius parroquials i llibres de baptismes, s'ha pogut confirmar que el besavi de Leiron Blas Ivern Busquets era fill de Joan Ivercona, un cubellenc nascut al 1857. I els visitants ja havien establert també contacte amb altres famílies a Belllloc, a d'Urgell, i van aprofitar la seva estada a Catalunya per conèixer també de primera mà l'entorn on van viure els seus avantpassats. I segons la documentació trobada, fins ara la família cubellenca es dedicava principalment a les tasques de camp i a l'ofici d'obrer. Què us sembla, no? També? Aquesta història.
3: Molt bonica història, no? Sí, de veritat, sí.
4: Habrá que crear de... una nueva sección, ¿no?, en Radio Cubelles.
6: Sí.
4: Busca tus antepasados.
3: Sí,
4: ¿no?
3: sí.
6: O hay una cosa que te quiere decir, ¿no? Como la...
3: De 200 años enrere, porque el señor aquel, el Joan Ivern, diu que va en 1857. I sí, és 200 anys.
6: 200 anys.
3: Bueno, està molt bé.
0: Bé, doncs una història bonica, explicar, i curiosa, no? Sí, també contactar amb la ràdio, d'aquí. Doncs contactar amb el grup d'estudis cubellencs, al final es posa en valor que hi hagi un grup d'estudis cubellencs a Cubelles, que hi hagi una ràdio local, aquest paper, no? A vegades de connexió entre persones.
5: Jo el que respecte a això, respecte al grup d'estudis cubellencs, home, és que nosaltres no sabem el que tenim en aquest poble. Vull dir, aquest grup és una cosa essencial, importantíssima, perquè l'elaboració que fa de tota la història de les persones, personatges, institucions o entitats d'aquest poble, vull dir, jo no ho he vist enlloc. Sí que hi ha historiadors, però amb persones concretes que es dediquen a fer un estudi d'un lloc o un espai determinat. Però aquests, que són concretament de Cubelles, dius, hosti, Interessant toda la investigación que aporta.
4: Y curiosamente, esta familia no sabría que existía este grupo. A lo mejor se puso a investigar desde su casa.
5: No, porque va a hacer la radio. Claro. Sí. Els va arribar la comunicació, això és el que ha explicat l'Àngel.
4: Sí, sí.
5: Els va arribar la petició i ells, a través del Joan Vidal, que és el president del grup, però llavors va dir, aviam si aconseguim trobar la informació, i ho van aconseguir, ho penso que està molt bé.
4: Sí,
3: una tasca d'investigació important, perquè els llibres de baptisme o el que sea no serà tan fàcil encontrar-los a l'església, perquè l'església es va quemar també vegada o dues vegades. O sigui, la
5: documentació poc o molt n'hi ha, perquè si no estan aquí, estan al bisbat, i vulguis o no, sempre troben...
0: Arxius parroquials, no?
5: Arxiu parroquial, exacte.
3: Sí, però molt bonic.
6: Molt xulo.
0: I hem de dir, doncs, que també, a banda d'aquesta tasca que ha fet Ràdio Cubelles amb aquesta investigació, no?, també hem de dir que tot just fa uns dies també teníem per aquí, per la ràdio, alumnes del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil que han gravat 12 capítols titulats Trobades xerrades pedagògiques. És un nou espai radiofònic dedicat a la infància i a la criança. I què fa Ràdio Cubelles? Doncs home, atén una mica també aquestes propostes que ens arriben i ens encanta doncs, que arribin propostes de joves, perquè és un col·lectiu doncs, que aquí estem mancats, no? I més si són a nivell educatiu. Ara mateix ho anunciem perquè divendres estrenarem aquest espai de trobades pedagògiques. Són 12 capítols i en aquest cas estan centrats molt cap a l'etapa de 0 a 3 anys i parla des de la importància de l'escola en aquesta edat, la lactància materna, la influència de les famílies en el desenvolupament de l'infant, ioga i meditació a l'educació infantil, la tecnologia com a recurs a l'educació, la manca de recursos en atenció als infants amb necessitats educatives especials. Diu, no és caos, és aprenentatge, quan a vegades ens queixem de que aquell nen no para, corre, tal, doncs està aprenent. Sí. L'ús de les pantalles en infants de 0 a 3 anys, petites mirades, no?, que a vegades doncs, aquella mirada cap a l'infant ens està apropant també doncs, com està aquell nen o nena, què ens està dient, no?, i el sistema educatiu avui en dia també es parla d'aquesta situació en el món de l'ensenyament, com afecta aquesta situació, aquestes mancances de recursos humans a l'etapa de 0 a 3 anys. Hi ha un altre capítol també, el portatge infantil i el dormir junts, no? Suposo que ho heu vist moltes vegades, mares i pares, no?, que porten el nen des de que neix, no?, doncs sempre a sobre, sí. Dormen junts. Explicar també aquest capítol doncs, els beneficis d'això i créixer, sentir i acompanyar és l'últim capítol que aquí ja parla una mica d'aquesta evolució dels 0 a 3 anys, com creix, com van sentint tant els pares com els infants en aquest acompanyament al llarg d'aquesta trajectòria. Per què ho dèiem? Doncs perquè aquí a la ràdio al final es fa molta feina, que és invisible, no? I s'accepten col·laboracions una mica també adaptades a la gent que tenim, perquè sí, tu al final també fan falta mans aquí, eh?
5: Clar, ja ho sé, no, ja,
0: aprofito.
5: Ja ho sé, home, què vols que tu rius?
3: Si és l'home per tot aquí a la ràdio, Cinto.
0: Avui m'he avançat perquè dic, ara anirà aquí, ja ho dic jo.
5: Ja ho he dit ella i ja està.
6: El Cinto multifunció.
3: Més la neteja fes tot, no? Més la neteja fes tot.
0: No, sí.
5: Bueno, també,
3: a vegades.
0: No, sí, el Cinto també és exemple, no?, d'aquesta col·laboració amb la ràdio, no?, que fa més d'un programa, la Tertúlia, el seu programa Mon Country, el tenim de tècnic del Can 60, ens ajuda amb diferents programes, com pot ser el Víctor Alari, amb l'acte La Festa a la Verema.
5: Només falta que em foteu un monument a la plaça de la Junta.
0: El demanarem, sí, t'ho
5: demanarem.
6: No, títol honorífico, a lo millor sí.
5: No. Jo ja estic molt content amb el que faig i ja no necessito res més, ja està, home.
0: No, però sí. No tothom té ganes de col·laborar o ser voluntari, això també és veritat que no sé,
6: en valor,
0: Àngels, costa una mica, també.
5: Jo, Àngels, des de que em coneixo, fixa't tu si fa anys que em coneixo, sí, sempre fer el mateix, col·laborar. M'agrada, vull dir, disfruto i passo bé. Ja està, i no vull res més. Jo, si em diuen, m'has d'ajudar, jo t'ajudo, no et preocupis. Ara no busco compensacions, sempre ho he dit. Jo faig el que hagi de fer i ho faig de gust i s'ha acabat. Ara, si demà no em ve de gust, pues dic,
6: claro,
5: no.
6: No hay obligaciones, claro.
5: Está.
6: Si puedes bien y si no también.
5: Exacto.
0: Doncs anem a altres qüestions. El projecte de càmping de Mas Guineu, que es torna a encallar a la Comissió d'Urbanisme. La Generalitat demana actualitzar els informes a l'ACA i garantir que es mantenen les vinyes en una altra zona. La tramitació d'aquest projecte impulsat per l'empresa Vilanova Park va arrencar fa quasi 10 anys. I bé, és una notícia també que publicàvem el 12 de maig al nostre web. L'última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació d'aquest projecte del càmping de Mas Guineu i ara, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la comissió reclama actualitzar els informes de l'ACA i demana més concreció en la conservació de les vinyes de la zona, que era una de les condicions que es van incloure a la declaració ambiental favorable publicada a l'estiu del 2025. El projecte de càmping de l'empresa Vilanova Park va engegar els tràmits administratius la tardor del 2016 i es va topar pocs mesos després amb una moratòria de la Generalitat per redactar un pla de càmpings de Catalunya, cosa que va frenar la iniciativa durant mesos. A partir d'aquí, en revisar el projecte de Mas Guineu, el Departament de Territori va fer rebaixar el nombre d'unitats d'acampada fins a unes 800 en total, quan en el projecte inicial es preveia unes 950 entre bungalows i caravanes. Segons l'últim pla especial urbanístic aprovat pel ple municipal el novembre del 2025, en la primera etapa d'aquesta instal·lació del càmping es crearien aproximadament la meitat de les parcel·les, unes 400, i, a banda de les pistes esportives, la piscina i les zones comunitàries. En una segona fase s'ampliaria el nombre de parcel·les i en la tercera fase s'afegirien unes desenes de parcel·les més i es recuperaria la masia de Masguineu com a establiment hoteler independent del càmping. I en la mateixa sessió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès d'aquest mes d'abril, en canvi, sí que s'ha aprovat la implantació d'un càmping a Cunit amb una llacuna d'onades artificials per a la pràctica del surf, un equipament turístic projectat a poc més d'un quilòmetre en la línia recta des de Masguineu. En aquest cas, l'aprovació ha tirat endavant amb la suspensió de l'executivitat pendent de la garantia dels promotors.
5: Això no s'entén. Fa 10 anys que està aquest projecte sobre la taula, per dir-ho d'alguna manera, i està frenat perquè hi ha una llei, una normativa que diu que no es poden fer més càmpings de moment. I resulta que, com que aquesta llei encara està en actiu, sembla ser, però a Cunit ja tenen l'adjudicació de poder-ho tirar endavant. Manam?
2: És Tarragona.
4: Però la llei és per a tots iguals. Escolta, però potser és diferent.
5: No ve per... No. O sigui, això és de la Generalitat. La Generalitat és tot Catalunya. Claro. No vol dir Catalunya és Cubelles o Catalunya és Tarragona. No, és tot. Llavors, jo en aquest cas protesto. Perquè si aquest projecte fa 10 anys que està sobre la taula, jo no sé com els promotors estan esperant. És que ja tindrien que haver-se avorrit i buscar una altra alternativa. No,
3: clar, segurament, sí.
5: És que no ho sé.
3: Però el que no sé és si la moratòria segueix vigent o no. No ho tinc ni idea. Perquè si aquest càmping de Cunit va cap endavant, que possiblement ja no esté activa aquesta llei. No tinc ni idea, estic parlant per parlar. Però vamos, però el que tu dius... 10 anys i que no s'ha fet, no s'haja fet res amb aquest càmping, pues no ho sé. I ara, amb el de Cunit, a un quilòmetre de distància, em sembla impossible fer un altre, no? Jo crec, no?
5: És que és això,
4: no? Hi ha molts puntos, clar.
3: No ho sé. I és una pena, perquè el càmping Vilanova Park és un supercàmping, és dels millors que hi ha a Europa i està sempre a ple i fa moltíssimes activitats i està molt, molt bé, molt bé. Però clar, no ho sé qui ha parat aquest projecte, no sé si és per la llei de la moratòria, o el que sigui, però és una pena, perquè... Seria per a Cubelles, jo crec, una dinamització enorme, no? Enorme, no solo per el càmping, sinó perquè la gent del càmping
5: ve al poble,
3: als restaurants...
5: Hi ha més vida.
0: M'apunten des dels serveis informatius que actualment no hi ha aquesta moratòria, que sí que es van trobar amb aquesta moratòria al principi, que en el seu moment es va fer la revisió i ara, un cop feta aquesta revisió, doncs es troben amb aquesta qüestió que estàvem plantejant, no? Aquesta última reunió de la Comissió d'Urbanisme del Penedès que ha decidit suspendre un altre cop l'aprovació del projecte del càmping de Masguineu. Per tant, ara mateix no hi ha aquesta moratòria. Ara s'han trobat amb aquest tema.
5: Bueno, mira.
3: Pues Cunit se lo llevarà.
5: Ànimo. Vinga, no defallim, va. Perquè al final, vull dir, si comencem a afluixar, ens anem afluixant, home, no, hem de mantenir l'esperit actiu i amb ànim, home.
4: Positiu.
5: Lluitant, vinga.
4: Cubelles tot un món.
5: Clar que sí.
0: I tenim altres temes. El govern local defensa els punts accessibles a la temporada de bany a les platges de Cubelles per garantir els drets a les persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha respost a les peticions de l'Associació Veïns per Cubelles i el síndic de Greuges en relació amb l'accessibilitat a les platges. Aquesta notícia doncs també la publicàvem des del web de la ràdio el 13 de maig i el govern ha defensat que els dos punts accessibles que s'habiliten a les platges de Cubelles la temporada de bany ja garanteixen els drets a les persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha respost a les peticions d'aquesta associació, com dèiem, Veïns per Cubelles i el síndic de Greuges en relació amb l'accessibilitat de les platges i segons el regidor Noeda, en temporada de bany aquest dret està garantit gràcies a l'ajuda dels socorristes, les cadires amfíbies i la passarel·la enrotllable que permeten arribar fins a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda. I també Noeda ha comentat que per actuar a les platges calen permisos del Ministeri. Des de l'Ajuntament teníem previst un tercer punt d'accessibilitat a la platja de les Gavines, que no s'ha pogut habilitar per les obres de desmantellament de la dàrsena tèrmica, i el 20 d'octubre l'Associació de Veïns per Cubelles va presentar una instància davant l'Ajuntament per aquest incompliment de la normativa d'accessibilitat a les platges. A partir d'aquí, el síndic ha intercanviat uns quants informes amb el consistori fins aquest mes d'abril, quan el defensor de les persones ha indicat a l'Ajuntament la necessitat d'adequar aquestes platges al municipi a les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent i adopta també les mesures necessàries per garantir el dret al bany a totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o mobilitat reduïda, una petició que, segons l'Ajuntament, s'està complint en els dos punts d'accés habilitats. És una resposta doncs, a aquest tema. Crec que ja ho heu tractat a la tertúlia,
3: sí,
0: però no sé si voleu comentar alguna cosa més.
3: Jo trobo
5: que dos punts d'accessibilitat a la platja trobo poc.
3: Jo també.
5: Amb tota aquella llargada de passeig, sí, sí. jo penso que tindrien que haver-n'hi quatre, com a mínim. No ho sé. Algú va comentar, no sé si va ser la setmana passada, algú va comentar que no es podien obrir més accessos perquè llavors, quan hi ha un temporal, entra la sorra al passeig.
3: Podria ser, sí.
5: Pot ser. Però, home, vull dir, no sé, dos... Trobo, a veure, que no hi ha tanta gent amb mobilitat reduïda, però també bueno, no facilita més les coses per tothom, perquè hi ha gent gran que no va amb una cadira de rodes, sinó que necessiten un accés més adequat, si no tenir que saltar el muret aquest.
3: Sí, el muret.
5: Penso que ho dirien
4: que a lo mejor si están más servicios acudiría más gente, igual eso también influye.
5: Eso ya és sí, una no, cosa però se puede mirar.
2: Lo que sí que ja ho dic per un tema personal d'un amic, el problema és el servei també de socorrisme, perquè clar, aquestes persones són grans, estan molt dèbils per al sol, diguéssim que en hores puntes no poden anar. Tenen el problema del sol, que llavors a la tarda em sembla que l'horari és fins a les 7 o 7 i mitja. Vull dir que
4: socorristes,
2: que es troba, bueno, la meva amiga té el seu marit en una cadira de rodes i clar, quan anem a la platja, què fem? A lo millor sí que anem quan està el socorrista, però després anem totes per ajudar-la, perquè clar, amb ell sola no puc. Mm-hmm. I ja s'ha tingut que fer lo de la barca, això de l'amfibio, l'han fet un invent a casa, la família, perquè, clar, no arriba a tothom. A lo millor hi ha un i en aquell moment hi ha dues persones o...
0: Al final, potser la normativa diu això, però potser la necessitat és més gran, no?
3: És diferent, sí, sí.
2: I a l'horari, sobretot. Hi ha una mica...
0: Limita.
5: Has de pensar que l'horari del socorrista no te l'allargaran a la tarda. Ells, a partir de les 7,
0: és que no estem ni obligats, eh? No hi ha obligació de tenir servei de salvament, però l'Ajuntament de Cubelles el té.
5: Vull dir que jo... Fan un horari de dia, però a la tarda ja consideren que ja s'ha acabat.
2: Els socorristes especials, no són, diguéssim, no és el mateix socorrista el que està per les persones amb discapacitat que les altres. Vull dir, a lo millor hi ha una manera, des d'aquí, d'allargar una mica l'horari pues, con algun voluntari o alguna coseta així.
3: Una altra vegada, calés.
2: Calés.
5: Bueno, no hi ha pressupost.
2: Ja dic, a nivell voluntaris. Ja demano voluntaris, no demano calés.
0: Al final, la situació aquesta d'accessibilitat ja no és només a la platja, en general, no? Al final, l'accessibilitat al municipi, amb voreres, amb accessos a edificis, bé, a tot arreu, no només a Cubelles, estic parlant ja...
3: A l'estació, que a vegades
0: l'ascensor no funciona
3: i és impossible, clar. I quan parlaven de cadires amfíbies, jo crec que solo hi ha una, no? O a la platja larga hi ha una, segur, sí, però no sé si a la mota o allà hi ha altres. No
0: principi, haurem de veure el nou servei de salvament, que encara no tenim detalls exactes, no? Que és el que oferiran aquest any.
3: Encara no està contractat.
0: Hi havia la licitació,
3: la licitació, no? Però no, encara no està aprovat. Sí.
0: Bueno. Estarem pendents, no? De com serà aquest servei.
5: Jo vull proposar-te un negoci, Marcial.
3: Vinga.
5: Saps què podríem fer? Fer un negoci de cadira d'aquestes. Les lloguem.
3: Estem tu i jo allà.
5: Les lloguem. I a la gent necessitada no les lloguem, els hi deixem.
3: Vinga.
5: Perquè penso una cosa, que hi ha molta gent que li agradaria passejar-se amb aquestes cadires per dintre l'aigua.
0: Hauràs de demanar permís a l'Ajuntament o a costes,
5: no
0: ho sé.
5: Ja hi som, ja

0: Bueno.
1: En tot cas, és veritat que el tema de l'accessibilitat hi ha molta feina a fer i que potser hem de ser insistents, no? Perquè a vegades, si tu no ho pateixes, potser no dones la importància que té.
0: Tant,
1: o algú del voltant, no?
0: Sí.
2: Però és que...
3: És això, és això.
1: Les barreres no les veus fins que les pateixes, no?
0: No en som...
2: Lo més important és que les que estem patint ara, i reclamo aquí que fora de context, els contenidors, de fet, no estan posats per la gent que té una petita o molt discapacitat, vull dir. Això tenen que fer-ho i ràpid, perquè és una cosa evident que no estan ben posats. Perquè...
1: Obrim aquest meló, en tot cas.
4: Recuerda al síndic de Greuges que viene, puedes hacer una instancia.
2: Claro, me quedaré tot el dia.
4: Exacto.
1: Tens feina, Carme.
2: Els brochadors, la passarel·la, els contenedors...
1: Anem a un altre tema, que ara queden 10 minuts, els pressupostos participatius que continuen en la fase de valoració tècnica. Aquesta notícia va publicada el 13 de maig. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, es mostrava satisfet de les 67 propostes recollides que ara estan en fase de revisió segons les bases i concretant la inversió necessària. La suma actual suma 300.000 euros que es podran decidir entre finals i principis de juny quan s'obrin les votacions. Aquestes són les previsions. I bé, no sé què us sembla, no? que s'hagin presentat de moment 67 propostes, tot i que certament encara estan en aquesta fase de revisió que pensem d'aquests pressupostos participatius que tenim sobre la taula de nou.
4: Parece ser que hay muchos que son muy parecidos, ¿no? Que iban a hacer una recopilación porque había muchos que más o menos reivindicaban lo mismo.
0: Sí, pot ser.
4: O sea, para hacer a lo mejor un grupo...
0: Pot ser, sí. Pot ser. Però jo penso que els pressupostos participatius ens trobem cada any que surten, que sí, que s'aproven, que tal, però no s'adjudiquen, o s'adjudiquen malament, o alguns sí, altres no.
1: Algunes propostes, sí.
0: Algunes sí, altres no. Però vull dir, home, si estan aprovats, que s'acceptin i que s'aprovin i que s'adjudiquin, però no, uns diuen que sí, ja els tenim, però, cony, a l'hora de la veritat no t'arriben els calés o no arriba el que s'ha proposat.
5: Però se supone que quan tens 300.000 euros pels pressupostos, són pels pressupostos participatius, no per altra cosa, no?
0: Con
5: lo qual, se supone, si s'aprova un projecte, és que hi ha diners.
0: És
1: el problema és quan no executes allò que està pressupostat a l'any que toca. Sí, tenim pressupostos que al final no s'executen, s'encareix allò que havies acceptat amb un pressupost.
0: Que no s'aprovin.
1: Els pressupostos participatius s'aproven. Ara, després hi ha la fase d'execució. Si tu no executes quan toca, tu pots posar uns diners al pressupost, però també hem de dir que hem estat 2 anys sense pressupostos. Però sí que anteriorment n'hi ha alguns que no s'han fet. I el que ha passat és que al final s'ha fet una valoració tècnica, però els costos han canviat perquè no s'ha executat quan tocava i per tant és més car, i bé, això és el peix que mossega la cua, no?
0: El regidor pot estar molt content que hi hagin hagut totes aquestes sol·licituds en els pressupostos participatius, pot estar molt content. Hi ha hagut tants, quan eren?
5: 67, crec.
0: 67?
5: Sí, algo así.
0: Bueno,
1: però s'han de fer els anteriors.
0: El que ha de fer és la criba, i quan s'ha de fer la criba i dir, de tots n'hem aprovat 25. Aquesta és la que has d'estar content.
5: Sí.
0: No dels 67 que no t'han arribat, perquè saps que molts no arribaran a bon terme d'aprovar-se.
2: Hi ha una cosa que és de los, bueno, de los presupuestos, no sé, però sí que la notícia que he llegit, que suposo que l'Àngels ara me dirà que sí, és lo del casal de la gent gran.
1: Això és un altre tema, això és el SAER.
5: No és pressupost.
1: Ara ho parlarem, ara la buscaré. No és
2: pressupost. No, ja ho sé, no és pressupost, però...
5: Però sí,
2: encara és pitjor.
5: Los que s'aproven, que se ejecuten.
4: Però si hi ha projectes en cola...
0: Bueno, però aquests que estaven fent cua, aquests calés ja hi eren en aquell moment, eh? És el que deia Marcial, on t'han anat a parar? Què ha passat amb això? Si tu has aprovat en els pressupostos participatius una partida, aquesta partida ha d'estar adjudicada. Que no s'hagi pagat vol dir que aquests diners no hi eren.
2: Si no se gasten, no? Com diu l'any.
1: O no s'ha executat. Al final tu tenies els diners, però si no executes, passa l'any següent, potser el valor és superior. És que no, al final el regidor el que es va comprometre és tirem novament aquests pressupostos participatius que seran bianual, o sigui, cada 2 anys, i amb el compromís, un cop ara aprovem aquest pressupost que ja va tirar endavant, de posar aquella inversió calculada d'allò que no s'ha fet.

0: ella es va comprometre.
1: Veurem,
0: ho veurem. Si s'executa...
2: Doncs jo el reclamo de l'Ajuntament
1: estem
2: que, no,
1: en...
2: que siguin positius, sí, que no clar. Fotin tant refoc d'encenalls, que sí, diguin, sí. Ho fem i ho fem.
1: Però comencem any electoral.
0: Sí.
1: Així que, ara.
0: Això és el que jo pensava.
1: De tot, farem de tot. Farem
0: en tot cas, estigueu pendents,
1: sí,
0: feu
1: tant,
0: seguiment.
1: I tant.
0: Queden 6 minuts el tema que deies del desbloqueig del Sallar per la gent gran. Està pendent de la validació del nou projecte tècnic. Que el govern local vol reprendre aquestes obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi el mandat i està pendent, com dèiem, de la validació del nou projecte tècnic. Hi ha unes declaracions de la regidora Alexandra Corbillo que va explicar doncs, això, que aquesta, la situació actual d'aquestes obres doncs, estan aturades des del 2024 i que passa per aquest projecte nou que actualitzi els preus i les feines a fer amb la situació actual. Sembla doncs, que la reforma d'aquest de l'antic espai jove i la sala d'activitats del centre social es va transformar, doncs, es volia transformar en aquest centre de serveis per a la gent gran i es va adjudicar al setembre del 2023 per uns 234.000 euros i va arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard va quedar aturada. Segons la regidora, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, la revisió del projecte i la nova licitació ha estat el motiu, no? Bé, no sé què en penseu.
3: Massa temps, no? Jo crec que 3 anys quasi arriba un moment, per això jo reclamava que tu deies que no s'executen quan toca, no? Diguéssim, ara has de començar una altra vegada, fer pressupost nous, i aquest temps no han estat, ni han tingut locals, ni han tingut l'espai jove, ni han tingut res, està tot empantanat.
0: Mm-hmm. Però l'espai jove es va traslladar, en tot cas sí que...
1: L'espai jove està,
0: L'espai de la gent gran crec que els van reubicar.
1: L'espai jove està molt bé.
3: Que són coses, conseqüències, que quan fas un acte hi ha conseqüències, i llavors estem 3 anys sense una cosa i les altres, com se pot, no? El que no sapiguem
1: és perquè
0: el motiu perquè va renunciar
1: allà, però
0: per quin motiu?
1: Clar, és el que no sabem.
0: No ho sé exactament.
1: Possiblement perquè els diners que havien pressupostats, 230.000 euros, no era suficient per fer el projecte i va preferir perdre calés o l'empresa que
2: això,
1: no tirarà endavant.
2: Això te'n dones compte que aquí els projectes no es fan bé.
1: Clar,
2: no es fan bé, perquè s'arrenquen i es paren.
1: Sí.
4: Vull dir, no que se lo digan a l'Alianza.
1: Bueno, eso es diferent.
2: Aquí també. Ja podem...
0: No m'esperava aquest valor.
4: Avui portem...
2: Lo de l'Aliança
4: de projectes.
2: Sí, es va fer, i està feta. Sí, sí. No està pagada, però està feta.
4: No es pot utilitzar tampoc.
2: Això és diferent. Però vull dir, si aquí fa un projecte municipal amb una reforma, un edifici, el que sigui, aquest projecte té que estar adjudicat amb els diners corresponents. I si no, vull dir, què estem fent? Fer cosetes, arrencar coses perquè dius, mira, arrenquem aquí i fer una...
1: I si aquesta empresa ha licitat per 230.000 euros, que possiblement era molt, molt baix, pues és dir, no, aquesta empresa no, perquè no ho va fer, i ja està. Bueno, crec que s'acaba.
0: Sí, s'acaba perquè aquell rellotge no va bé i el de l'ordinador m'indica que són les 11. Per tant, deixarem aquí avui aquest espai de tertúlia. Moltes gràcies per la vostra participació. La gent que no hagi pogut escoltar aquesta tertúlia, doncs que a les 7 es pot tornar a escoltar a la tarda i també a la nit a partir de les 10. Moltes gràcies per la vostra participació i deixem aquí aquest espai de tertúlia. Fins dilluns que ve. Us convido a seguir llegint aquestes notícies al nostre portal web radiocubelles.cat. Fins una altra.
1: Bona setmana. Adéu.
4: Adéu, Cubelles. Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Des de la nostra finestra Cubelles parlarem avui, si us sembla bé, de l'ús dels suplements i ens plantejarem si realment ens fa ser més forts. Ara que estem en un món on el cos perfecte, segons una estètica determinada, i l'exercici físic s'ha convertit en una segona religió, l'ús de suplements en els quals la creatina s'ha convertit en un dels productes bandera, ens fa o no ens fa més forts? Es suposa, quan ens adrecen o ens adrecem al prestatge de com reforçar la nostra musculatura, doncs que trobem determinats complements per augmentar-ne la resistència, per tenir més força, per tenir més energia, per millorar el rendiment, per recuperar-se abans d'una sessió d'entrenament especialment intensa. L'interès creixent pel gimnàs i l'obsessió amb els cossos perfectes han fet créixer el consum d'aquesta sèrie de productes per rendir més i millorar. Es tracta d'una febre pels suplements com els batuts de proteïna, la creatina, el magnesi, l'omega 3, la vitamina D, entre altres, que s'han popularitzat en els últims anys, sobretot a través de les xarxes socials com Instagram o TikTok. En alguns casos, la recomanació ve d'usuaris que no tenen formació ni expertesa sobre nutrició o medicina de l'esport, i els experts adverteixen que abans de començar a prendre qualsevol d'aquests productes cal passar per la consulta. Abans de començar a prendre qualsevol suplement, s'ha de millorar els hàbits de nutrició de cada dia. Introduir més verdures, cereals, greixos saludables i fibra a la nostra dieta és molt important. No hi ha cap pastilla màgica que pugui substituir a l'ús conscient de totes les fonts nutritives que ens ofereix la natura. L'experta nutricionista del Servei d'Endocrinologia, Maria Antònia Roig, ens diu que el problema més habitual que es troben a la consulta són persones amb dietes molt desequilibrades que presenten importants dèficits d'aliments molt rellevants per la seva salut, que es compensen amb suplements. Es pensen que, com que ja prenc la proteïna, la creatina, i es va al gimnàs, ja tenen un estil de vida saludable, i això no és així. Sense entrenament i sense una base alimentària sòlida, aquests suplements perden el sentit. No són iguals ni substitutius. De tots els suplements que hi ha, els que tenen més èxit són els de proteïna. Per què? Doncs perquè, de fet, la proteïna té una imatge molt clara per associar-la, que és un bon filet. En els passadissos dels supermercats hi ha espais que s'han transformat en els últims anys i ara hi podem trobar tota mena de productes proteics que prometen millorar la salut amb una aportació proteica extra. El ventall és cada cop més ampli i recorre l'espectre des dels iogurts enriquits, que són de fàcil transport i d'un gust més o menys agradable, les barretes de cereals i el pa, fins a batuts amb proteïna afegida, pensats per fer créixer la massa muscular i acompanyar una dieta saludable. El missatge de la indústria dels aliments és simple: com més proteïna, millor. I els experts ens diuen, a l'altra punta, que el consum de proteïna que s'ha de fer varia en funció de cada persona i que en cap cas s'ha d'incrementar la ingesta si això comporta deixar de consumir altres nutrients igual d'importants per la salut. Segons les guies alimentàries tradicionals, un adult s'ha de menjar al dia uns 0,8 grams de proteïna per quilo de pes corporal, però estudis més moderns conclouen que la ingesta s'ha de situar entre 1,1 i 1,2 grams per quilo. En els nens, en canvi, les necessitats són molt més modestes i s'ajusten al pes i a l'etapa de creixement. Tot i això, seguim sense aconseguir consensos clars entre professionals, tot i que sí que coincideixen que cal evitar ingestes proteiques molt altes en la població en general, especialment quan no hi ha una necessitat clínica o esportiva clara. Sí que hi ha determinats grups poblacionals, com la gent gran o les dones embarassades, que requereixen un augment de consum més gran de proteïna. Aquesta cresta de la ona per la creatina en els suplements que tenen més èxit s'explica des del punt de vista de les nutricionistes de la Unitat de Medicina de l'Esport de Sant Joan de Déu Clínic com a una de les consultes més freqüents. És un compost natural que produeix el cos i que s'obté principalment de carns vermelles, peix i pollastre. Els últims anys s'ha popularitzat com a suplement perquè demostra que millora la funció muscular entre les persones que fan entrenaments de força mínim 3 cops a la setmana. En aquest cas, hi ha evidència científica demostrada, ja que des de la dècada de 1970 es va començar a estudiar i se n'ha demostrat l'eficàcia. Tant les dues nutricionistes, Roig com Delgado, insisteixen que, malgrat l'evidència científica, segueix sense ser un suplement per tothom ni se n'hauria de prendre de manera indiscriminada. És un suplement molt segur i dels seus estudiats, però recorda que només té sentit quan hi ha una base sòlida d'entrenament i alimentació. No és és perdre-la i tenir més força. Explica que actua com una reserva ràpida d'energia muscular que només es pot aprofitar si realment es treballa el muscle amb exercici. En aquest sentit, alerta que moltes persones associen directament la creatinina amb la proteïna i obliden alguns nutrients essencials, com els hidrats de carboni, que són les fonts imprescindibles per tenir energia. Primer hem de revisar com estem menjant, perquè si no, no té cap sentit suplementar-ho. De fet, una de les costums més freqüents és si cal prendre creatina o altres suplements, i la resposta acostuma a començar sempre pel mateix. Revisem primer la dieta. La lleugera millora que pot aportar la creatinina a la massa muscular i fer el múscul més eficient és una acció limitada depenent de molts factors. Cal prendre-la amb regularitat i mantenir una bona hidratació. Sense aquests requisits, el seu impacte és mínim. Les dues expertes coincideixen a dir que la majoria de persones que prenen suplements no els necessitarien. Apunten cap a persones que fan exercici moderat o simplement volen mantenir-se sanes, no us recomanaria suplementar l'alimentació amb productes químics. Només en casos d'entrenaments més exigents o objectius molt concrets pot tenir sentit com un plus. El risc del culte al cos és un altre aspecte que preocupa especialment en l'ús dels suplements en joves. Delgado és clara, no recomanaria suplementar a menors de 18 anys, si no es fan situacions molt específiques i sota supervisió. Amb els aliments podem aconseguir moltes coses i aposta per esgotar primer totes les opcions que podem trobar en el nostre plat del menjar, abans de recórrer a aquests productes de prestatge de supermercat. Moltes persones opten per batuts o productes processats en lloc de cuinar, cosa que empobreix la dieta i pot generar mancances nutricionals. És més fàcil fer 3 batuts de proteïna al dia, però això no substitueix una bona alimentació. Cuidar l'alimentació en excés pot acabar desembocant en obsessions i aquestes sovint deriven en algun trastorn de conducta alimentària, com ara la ortorèxia, que seria la preocupació extrema per cuidar la salut a través del menjar saludable. Un consum elevat i sostingut de proteïna, per exemple, pot tenir impacte sobre la salut dels ossos i la cardiovascular, per la qual cosa, insisteix, s'han d'evitar fent grans ingestes, especialment si la persona té alguna malaltia de base o situació de risc, com ara un colesterol alt. Amb tot, els professionals situen com a factor clau a tenir en compte el tipus de proteïna que es consumeix. La pressió que representa la recerca al límit de la insensatesa per un cos especialment modelat ha fet que moltes persones es desconnectin del plaer de menjar i de fer esport i les converteixen en eines per assolir un ideal físic. Per això, es defensa la necessitat de recuperar una relació més saludable amb el cos, l'alimentació i l'activitat física, basada en el benestar i no només en l'aparença. En definitiva, el missatge dels experts és clar. Abans de buscar resultats ràpids en forma de suplement, cal construir una base sòlida amb bons aliments. Només així, i en els casos concrets, la suplementació pot tenir un paper realment útil. Caiguem lluny de la temptació de pensar que un pot substitueix un plat. Espero que això us hagi portat a la ment un platet d'amanida amb alguna cosa que us agradi, i si no us agraden les amanides perquè estan crudes, doncs bullir alguna cosa. Penseu que anem de cara a l'estiu, les carmanyoles fredes, si hi ha temps i ganes, poden ser una manera interessant de portar el menjar de casa a la feina. O potser al parc de davant de la feina, mentre preguem el sol, i així no necessitarem altra vitamina D.

0: Un mes més ens anem a acostar cap a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles i per això doncs, tenim amb nosaltres a la Núria del Campo, la seva directora. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, arribem a un nou mes. Ens arribem ja cap al mes de maig, plena primavera. Ja hem superat l'abril amb Sant Jordi i les seves explosions de literatura i ens anem cap al mes de maig. Què és el que teniu previst al mes de maig a la biblioteca?
1: Molt bé, doncs començarem amb les exposicions, que aquest mes en seran dues. La primera és Esmals, es titula Esmals, de la Pilar Francesc i Ventalló. Ella és escultora i esmaltista i ens portarà una mostra d'esmals cuits al foc, inspirant-se en la natura i en sensacions i emocions de vida i color, així és com ens la descriu ella mateixa. Això serà del 4 al 30 de maig a la sala d'actes. Però, paral·lelament, entre el 8 i el 30 de maig, al vestíbul, a la zona de vestíbul, també tindrem la mostra titulada Del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. Aquesta és una exposició comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní. És una exposició organitzada per l'Institut d'Estudis Pedresencs i va vinculada a la publicació del llibre amb el mateix títol per poder posar nom i cara a reconstruir les trajectòries vitals dels deportats penedesencs que van fugir d'Espanya arrel de la Guerra Civil i que van acabar internats en camps de refugiats o fins i tot en camps de concentració i d'extermini. Llavors això és a través de l'Institut d'Estudis Penedesencs i de l'associació Amical Buchenwald, que també ha col·laborat amb aquesta exposició. Un cop tenim les exposicions explicades, comencem el maig des del dia 1, que és el 4, perquè l'1 és festiu, després del pont de maig. Doncs oferim un curs més del programa Més Digitals. L'any passat ja vam fer dues convocatòries, una al maig i l'altra a l'octubre. I en aquest cas el curs que oferim és Ens endinsem en el món digital. És un curs de competències digitals bàsiques, és a dir, un curs per aprendre a utilitzar el mòbil, per planificar sortides, descobrir llocs d'interès, el pronòstic del temps, recordar-nos de les visites del metge, dur a terme gestions bancàries, bé, tot el que avui dia necessitem en el dia a dia i que molta gent que per edat o perquè no ha estat avesat a les tecnologies, doncs necessita conèixer, no? És un curs finançat per la Generalitat de Catalunya, és presencial de 15 hores i es durà a terme tots els dilluns i dimecres de maig, el 4, 11 i 18, el 6, 13 i 20, de 5 a 7:45 del vespre. Hem de dir que les inscripcions estan ja obertes, per tant, la gent que estigui interessada, doncs que ens contacti via telèfon o presencialment. Què més tenim? Tenim també una presentació de llibre el dia 21 de maig, concretament, a 7:45 de la tarda. Vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibarrubi, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda. I tindrem una altra presentació de llibre titulada Les aventures de Saile. Això serà el dijous dia 28, a 7:45 també. I l'autor és Elias Golias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per la carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure. Però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre. Sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc. Doncs, per acabar, les activitats dedicades al públic en general, tenim, com sempre, la Wins Visita, aquestes seccions la porta Libertània, Joaquim Micó, i justament al maig, que serà el dia 30, a les 6, avui ens visita la literatura en la ràdio. O sigui, que la ràdio és la protagonista d'aquest Avui ens visita, i comptarem amb Xavier Borrell, Ivan Moulin, Ramon Valls i Josep Lluís Villanueva. Això serà per cloure el mes de maig, quan activitats per públic adult.
0: I com sempre, la biblioteca també té un espai important per als més petits i, per tant, doncs, durant el mes de maig també heu preparat coses per la canalla.
1: Com és tradicional cada mes, fem una hora del conte i hi ha mesos que ho adrecem als més petits, com va ser l'abril, de 0 a 3 anys, però el conte de maig serà per famílies amb infants a partir de 3 anys. Concretament, tindrem el conte titulat El secret de la natura i ens el farà la Coruixa Teatre. I, bueno, tracta d'animalons del bosc que defensen els seus caus, d'aquells que volen contaminar i embrutar casa seva. D'aquí el títol del secret de la natura, amb el missatge de que l'hem de conservar i hem de tenir cura d'ella. 16 de maig, a les 11 del matí. I acabem, com hem fet en altres mesos, no ho fem sempre, però normalment el darrer dissabte de mes, de 11 a 12, fem una trobada d'intercanvi de cromos i cartes. I a l'abril que no ho hem fet, doncs ens han reclamat, no? Però clar, quedava molt apretat amb la programació i vam decidir que a l'abril no ho fèiem. Però és una trobada, un lloc on la gent agraeix de poder intercanviar aquests cromos que col·leccionen.
0: De totes col·leccions, no? Tenca de futbol...
1: De totes. La gent es concentra entre 11 i 12, porta els seus cromos i, bueno, és la manera de poder fer aquest intercanvi.
0: Molt bé, com sempre, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó, evidentment amb tots els seus serveis, també ofereix doncs, tota aquesta planificació del mes de maig, que, com dèiem, la podem consultar també a les xarxes socials, a través de la pàgina web i, evidentment, doncs, a la pròpia biblioteca i aquí a Ràdio Cubelles.
1: Ah, bueno, m'oblidava de dir que, a banda de tot el que hem explicat, tenim 14 clubs de lectura en funcionament. Vull dir que la gent que li interessi participar als clubs de lectura, que en tenim d'idiomes, francès, anglès, de teatre, de poesia, de literatura, de cinema, etc., doncs que passin per la biblioteca, que agafin el llibre i que vinguin a comentar-lo el dia de la trobada.
0: I per acabar, volíem recordar les aules d'estudi.
1: Correcte.
0: Mes de maig.
1: Al mes de maig comencem la nova temporada de sales d'estudi. Van des del 4 de maig, que és dilluns, fins al 10 de juny, que és passades les proves de l'ESPAU. I com a gran novetat, i arrel de la demanda que hi ha hagut de la ciutadania, obrirem tots els matins de dilluns a divendres. Dimecres i divendres en serveis normals de biblioteca, perquè està dintre del seu horari, però dilluns, dimarts i dijous, de 9:15 a 2:15, estarà en funcionament les sales d'estudi. A més, cada dia, des que tanquem a les 8 fins a 9:15, també hi haurà sales d'estudi de dilluns a divendres i dissabte i diumenge, matí i tarda també. Per tant, els estudiants, respecte d'altres edicions que hem fet, guanyen els matins en què la biblioteca està tancada.
0: S'ha de fer algun tipus d'inscripció? S'ha d'avisar? Simplement anar
1: no,
0: a la biblioteca i ja està?
1: Simplement anar a la biblioteca dintre d'aquests horaris que ja estan publicats fa dies i fer ús dels espais. Els dies que la biblioteca està oberta, doncs es poden col·locar allà on els agradi més. Els dies que la biblioteca està tancada, llavors han de quedar-se a la zona de vestíbuls, sala d'actes i espais colindants.
0: Això també arriba al final de curs i evidentment també es nota amb els exàmens i amb les proves que s'han de preparar i per això doncs, aquesta ampliació amb
1: aquest
0: les sales d'estudis. Núria, moltes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: I bé, parlem el mes que ve.
1: I seguim al juny. Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que el Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar doncs associada a altres espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no? És una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau, és un sedant antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial, és un analgèsic també molt fort. Després també serveix per regular tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals, és un antirreumàtic també molt bo i després també pot baixar el colesterol. A que no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes perquè, si no, els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs, bueno, s'ha vist que té una certa acció, no, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val?, perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé doncs, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però bueno, tot això està en fase d'estudi i evidentment doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també matxacat i aplicat doncs pot aliviar els dolors de ciàtica, que són bastant pesats. Després també les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames doncs pot aliviar aquest problema circulatori. Després també les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona doncs, pel dolor de ronyons, pel

0: càlculs renals. És a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats doncs, treuen com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per, doncs, per caçar moixons, ocellets. Ho es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
1: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur, amb una mica d'inestabilitat, que farà que hi hagi més núvols que no pas clarianes i avui d'insolació poqueta. Fins i tot esperem algunes pluges o ruixats irregulars i dispersos a la curta durada. Tampoc deixarien gran quantitat de pluja entre mig matí i mitja tarda preferentment, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia situant-se entre 14 i 15 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat avui molt alta. Vent feble de mestral a l'inici final del dia i més aviat de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps força estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El govern local s'ha reunit amb un grup d'associacions de veïns pels problemes que hi ha actualment amb l'autobús municipal. La regidoria de dinamització econòmica està buscant solucions als retards en els horaris i vol resoldre també la contractació adequada del servei dels caps de setmana. Això és el que ha dit a les associacions que han assistit en aquesta reunió, que han sigut les associacions de veïns de Corral d'Ancona, Mastrader, del Nou Marítim, de Bardagí i l'associació Veïns per Cubelles. La regidora responsable del transport urbà, Núria Planes, ha reconegut que actualment hi ha retards que afecten els horaris habituals. Segons ha explicat la regidora, el contracte vigent de l'autobús data de l'any 2015, un moment en què les condicions de circulació a Cubelles eren diferents. D'una banda, els conductors de l'autobús s'han anat trobant amb l'entrada en vigor de les noves limitacions de velocitat, que combinades amb un augment de la densitat del trànsit estan provocant bona part d'aquests retards. A més, les polítiques de bonificació del transport públic també han fet augmentar la demanda i això comporta que hi hagi més usuaris i, per tant, més parades i un temps d'espera més elevat per l'entrada i sortida dels passatgers. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
4: El servei del bus ha tingut bastantes incidències amb el tema dels horaris, fruit de que el contracte del bus és del 2015. El 2015 a Cubelles s'anava a 50 km per hora. Llavors hi havia un tràfic de gent o un tràfic de vehicles molt menys considerable. Ara, amb les actuals velocitats que hi ha implementades al municipi i amb l'afluència més de trànsit, doncs és impossible complir l'horari que en el 2015 es va estipular. També ja és veritat que hi ha moltes més usuaris, perquè el tema de les bonificacions també del que hem fet del transport públic, doncs aquestes bonificacions fan que molta més gent agafi el transport públic, amb el qual és bo, però també la persona del bus, el conductor del bus ha de parar més vegades, s'ha d'aturar, ha d'ajudar gent gran i tal, i llavors és difícil complir els horaris.
0: Després d'aquesta trobada amb els veïns, ara l'Ajuntament es vol reunir també amb l'empresa concessionària per trobar la manera d'adaptar-se a la situació actual, tal com ha explicat la regidora Núria Planes.
4: A una reunió tècnica amb l'empresa del bus perquè, per veure quines solucions podem aportar, perquè clar, és un contracte antic que no està adaptat a la situació actual i dintre del marc legal que tinguem doncs intentarem solventar la situació. De fet, la resposta és aquesta, que som conscients de que hi ha un problema amb això. De moment intentarem adaptar els horaris a la realitat existent, però que hem de buscar solucions que permetin que la gent pugui agafar més el transport públic.
0: En relació amb el servei de l'autobús urbà dels caps de setmana, que té la contractació pendent de regularitzar administrativament, Núria Planes ha revelat que han optat, ara per ara, per contractar una consultoria especialitzada que els pugui ajudar.
4: Aquest és un problema que tenim amb contractació, perquè no tenim lligat el contracte del bus dels caps de setmana. Esperem, també, que això està sobre la taula. De fet, hem contractat una consultoria especialitzada en temes de transport perquè ens doni ens aporti la solució amb aquest tema. Sí que, bueno, sembla que hi ha diferents, bueno, és com la llei, no?, de que cadascú agafa la interpretació que vol. Llavors, hem demanat algú especialitzat en això, perquè nosaltres no... Bueno, necessitem més suport.
0: Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, ha afegit però que la solució a tots aquests problemes que hi ha amb l'autobús municipal no serà immediata.
4: Que tinguin la confiança de que l'Ajuntament està buscant les solucions, que no són fàcils i que no són immediates, perquè si fos fàcil immediat, si tingués la vareta màgica ja ho haguéssim solucionat, però que no és així, no és fàcil, s'ha de fer sempre segons la llei ens deixa poc marge de moviment, llavors... Tenim que fer les coses correctament i estem buscant solucions.
0: El contracte actual de l'autobús urbà es va adjudicar l'any 2015 i va suposar una retallada en comparació amb el servei que hi havia anteriorment. En la següent legislatura ja es va posar sobre la taula la necessitat de recuperar aquest servei i finalment, al maig de 2019, poc abans d'arrencar la campanya electoral, el govern local d'aleshores va ampliar el contracte per afegir-hi els caps de setmana. El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3 de 7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4 de 7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3 de 7 juntament amb la torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3 de 8, la torre de 7 i el 4 de 8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4 de 7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
5: Sí, ara, diumenge que ve, tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta. Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
6: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
0: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
7: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
0: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
8: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
9: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, en havien recollit gairebé mira, uns 650 euros per part de l'alumnat. I encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
8: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
9: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
8: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegra a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
9: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part... és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
8: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, sinó canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
10: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
11: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
10: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
11: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
10: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
11: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
10: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
11: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
10: Doncs moltes gràcies, Antonella. Que vagi molt bé. Bon dia.
11: Bon dia. O sigui, gràcies.
0: Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
4: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata Bedós, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
12: Continuen havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
13: Aquest cap de setmana va acabar la competició per al club de futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3 gols a 5. I d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3 a 5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3 a 0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i per tant doncs finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava la última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits, doncs les cubellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les cubellenques tenen assegurat el play-off, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest play-off per l'ascens a la Nacional Catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada a la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera, també, el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria domicili per 46-65, també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de sí aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.